0: Estovada de pluja, la terra es deixa un dia del mort estiu ardent. Lliures, àgils, els cants ascendien amb joia a la tarda als ocells. A l'horitzó, ferits de llum, vagaven núvols per l'aire transparent. Somiaven campanes dins la volta de vidre amb l'hivern ja proper. Les fulles tremolaven a la fina carícia de la gran mà del vent. El vent, que esdevindria guillotina aviat, d'un aspre i prim acer.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
3: L'opció dels que en saben.
5: Alumnes de l'escola de Fortià tenen un missatge per als amics de Ràdio Vila-sacra.

0: a la meva família i als meus amics i amigues.
1: La ràdio Vida Sacra, que jo no hi ha ningú com jo, dono molta bona vibració a tot el món.
2: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bons records als meus amics i amigues.
3: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a tots els ucraïnesos.
4: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus gats, en Cuscús, en Pinxo i en Pericus.
5: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions als meus amics i amigues i a la meva família.
6: Des de Ràdio Vila Sacra saludo la meva família i els meus gossos.
7: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família, amics i amigues i al meu gos.
8: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Rocky.
9: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions als meus amics i amigues i l'Oriol Bertran.
10: Des de Ràdio Vilasacra us dono moltes bones sensacions als meus millors amics i a tota l'escola de Fortià.
11: Des de Ràdio Vilasacra envio moltes bones sensacions a la meva família i als meus dos gossos i dos conills.
12: Des de Ràdio Vilasacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gos Roni.
13: Des de Ràdio Vilasacra envio moltes bones sensacions a la meva família, a la meva gossa i als meus avis Antònia i Josep.
14: Des de Ràdio Vilasacra envio molt bones sensacions a la meva família i als meus companys i companyes.
15: Des de Ràdio Vilasacra envio molt bones sensacions a la meva família.
16: Des de Ràdio Vilasacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat.
17: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva família i al meu gat Negrit.
18: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a la meva àvia Pilar i a la meva tieta Andrea.
19: Des de Ràdio Vila Sacra envio molt bones sensacions a la meva gata Israel, que es va morir fa poc, i a la meva àvia i a la meva besàvia Maria Rosa.
20: Des de Ràdio Vila Sacra envio moltes bones sensacions a totes les famílies.

0: Ell i el professorat també.
1: Des de Ràdio Vila-sacra, agrair tot el que hem après avui i molt bones vibracions en Guillem, la Caral, la Gala i totes les mestres de Fortià.

Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat.
3: No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
6: Hauran trucat?
7: Hauran trucat. Va.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Micropobles. Pobles petits, amb pocs habitants, normalment situats a les zones més interiors del territori, amb pocs recursos, molta extensió i resignats a disposar de menys serveis bàsics que qualsevol veí de ciutat. La meva feina m'ha portat a conèixer la realitat, molt desconeguda pels que no la vivim, de molts municipis de menys de 500 habitants de l'Empordà i el Pla de l'Estany. Som un país de pobles petits. Lluís Llach ho explicava perfectament quan deia en el seu país petit que des de dalt d'un campanar sempre es podia veure el campanar veí. I és que estic segur que quan escrivia la cançó pensava en el seu Verges natal, Ultramort, Parlavà, etc. Aquests pobles, els alcaldes o alcaldesses, es converteixen en autèntics actors multitasca i cercadors de finançament pels seus projectes. No em direu que això no és passió. Aquest article no és només per reconèixer la feina de les alcaldies i els equips de govern que es dediquen en cos i ànima a millorar els seus pobles, sinó també és una crida per reclamar més facilitats i més pes decisori per a aquests municipis, que malgrat representar només l'1,2% dels habitants de Catalunya, ocupen el 30% del territori català. Els micropobles no són només el microtresor que descobrim els diumenges, són persones i territori. Ara que amb la Covid els urbanistes han descobert que segurament es viu millor en aquests municipis que en les atapeïdes ciutats, és un bon moment per ajudar aquests alcaldes a finançar els projectes que porten tants anys cercant i que els micropobles puguin tenir les mateixes possibilitats de desenvolupament que qualsevol altre municipi. Per això és necessari plantejar discriminacions fiscals positives, a fi que establir un negoci en zones rurals tingui avantatges fiscals, i aplicar lleis urbanístiques diferents a les zones urbanes, ja que la naturalesa són tan diferents a les unes de les altres. La meva proposta és que siguin ells mateixos els que liderin la transició ecològica del país tan necessària, ja que si entre tots hi posem el finançament, ells segur que no fallaran, perquè són els que realment estimen el territori.
3: La nit. Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca la Max de Florida, o sigui, el paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans... amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
3: Em trobo més bé, em trobo més bé.
4: Les creps de xocolata sempre estan bones. Les creps de xocolata no sempre estan bones. Si una crep està feta amb llet caducada, per exemple, no està bona. Perquè dir que un menjar està bo és dir que no està caducat, que no està passat, però no és dir que té bon gust. Què passa? Que en castellà fan servir el verb estar tant per una cosa com per l'altra. Si una síndria no està passada, diuen que la sandia està buena. Quan parlem de si ens agrada o no menjar, en realitat parlem del gust que té. Per tant, si ens sembla que les creps de xocolata tenen bon gust, cal que diguem que les creps de xocolata són bones. I si ho diem al gust de, jo què sé, de les bledes, tant si estan en perfecte estat com si estan podrides, hem de dir que les bledes no són bones. Un tio que és bo no és el mateix que un tio que està bo, oi? Doncs amb el menjar passa igual.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves i ja fa temps que no queda lloc. Girona, Fèlix Martín.
2: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
3: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
2: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
1: Bona nit. La paraula, la raó i la veritat.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Que t'has fet mal?
2: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
1: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
3: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: El camí de les herbes, amb Alícia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
2: Les plantes medicinals, gràcies a l'Alícia Herrera i tot aquest llegat, gràcies també al camí de les herbes. Avui parlem d'una nova planta, Alícia.
3: Una planta que és una margarita. És una margarita molt bonica i amb una olor molt peculiar i que tothom la coneix perquè poder és de les primeres plantes que prenem durant la nostra vida, plantes medicinals, vull dir, que és la camamilla.
2: Aquesta sí que està reconeguda com a planta medicinal?
3: Aquesta sí que està reconeguda. I ja t'he dit que poder als nens petits se li sol donar molta camamilla, eh? Per què fer? Ho sabem?
2: Per la panxa.
3: Per la panxa, exacte.
2: Però també per netejar les lleganyes, els ulls.
3: Sí.
2: I clar, és que aquesta època fa temps que jo l'he passada, llavors no me'n recordo. Per quins usos més, Alícia?
3: Sí, no, però ja vas bé, eh? Sobretot pel sistema digestiu va molt bé, la camamilla. S'ha fet servir tradicionalment per facilitar la digestió.
2: És calmant,
3: sí,
2: no? Com, o
3: sí.
2: Calmant el sistema digestiu.
3: Sí, calmant de... Sí, sobretot evita espasmes del sistema digestiu, eh? Seria això. Que passa que, bueno, passa una mica amb totes les plantes medicinals, no? Que sembla que si van bé per una cosa poden anar bé per altres, també, no? Relacionades. I dius, bueno, pues si te fa mal la panxa, pren una camamilla. Pues poder no te farà res. Mal no te farà, però tampoc no te farà gaire res, perquè un mal de panxa pot ser qualsevol cosa. Pot ser una infecció, pot ser que llavors necessitaríem altres plantes. Però sí pels espasmes del ventre, que a vegades, relacionats poder amb gasos o no, doncs aquesta planta és, va molt bé, per facilitar la digestió, diguéssim.
2: I que és molt bona, que té un gust que és molt agradable, no és d'aquelles que dius, sí, no m'acaba de convèncer.
3: Sí, és dolça i per tant no és difícil de veure. La infusió poder també és una de les primeres infusions que un pren, no? Una camamilla,
2: segurament.
3: Jo recordo la meva àvia que me va iniciar amb la camamilla, amb camamilla, amb llimona, era la meva beguda després de dinar, fins que me vaig passar el cafè.
2: Què podem dir d'ella?
3: La camamilla, el seu nom científic, comencem per aquí, que ja sabeu que m'agrada dir-ho, és Matricaria recutita. Matricaria, que sona més en castellà, manzanilla, matricària, poder ser, ve de matriu, perquè també se feia servir abans per les molèsties de la matriu i de la menstruació. Però que, com que redueix els espasmes, és possible que també funcioni, també deu funcionar per les espasmes de l'úter durant la menstruació. I és una planta, bueno, tothom la té molt assumida, és una margarita, típica, amb els pètals, bueno, pètals no són pètals, perdonin els meus col·legues biòlegs, els pètals, per dir-ho d'una manera, les zígules són de color blanc i a la part del botó és de color groc. Tant és així que molta gent me diu, troba aquestes margarites pel camp i me diu, això és camamilla, això és camamilla. No, la majoria de les margarites aquestes que trobem no són camamilla. La camamilla té una olor molt intensa i peculiar, que si has pres una camamilla ja la pots identificar de seguida, i totes aquelles altres plantes, que n'hi ha moltíssimes de la família de les asteràcies, que s'assemblen amb ella i no tenen aquesta olor, doncs no són camamilla, poden ser qualsevol altra cosa. N'hi ha moltes.
2: Quan l'agafem fa olor?
3: Sí, de camamilla. Sí. Segons quines zones de Catalunya, només creixen als jardins i en els horts perquè la cultivaven. És una planta que anual, a l'hivern desapareix, cap a la primavera, mes de maig, abril, maig, surt i ja es pot recollir les flors. En aquest cas són les flors les que ens interessen. I sí, algunes zones també la tenen autòctona, bueno, vull dir que estan al mar, en els camps i en els marges. Aquí nosaltres on vivim, no. Només les trobem als horts.
2: És fàcil de poder-la sembrar?
3: sembrar. Sí, aquestes plantes al final, totes, quasi totes aquestes plantes són com males herbes, creixen per tot. Tu la plantes en algun lloc i segurament l'any següent tindràs a mig jardí de camamilla.
2: Ai. Després, què hem de fer? L'hem de deixar assecar? Quan la recollim, quin seria?
3: Les flors se recullen i s'assequen i són aquestes flors amb la part del botó groc i tot, les que es fan servir tant per fer tisanes amb barrejades amb altres plantes o sola, tant per fer ús intern en forma d'infusió com ús extern, com has dit tu al principi, pels ulls, per les aganyes, perquè és com que és una planta molt, o que la tenim considerar com calmant, no? Doncs per les, pels ulls també va molt bé. Tot i que pels i per... ulls, depèn de què, necessitaries alguna altra planta antibiòtica o alguna cosa, eh?
2: Mm-hmm. Estava pensant que també per ús tòpic, no? Que hi ha xampús, hi ha gels, pills atòpiques...
3: I tant, sí, podríem fer un ungüent de camamilla i calèndula, per exemple, per suavitzar la pell, o posar-la en oli i fer un oleat de camamilla per tractar la pell així directament, en comptes de fer-la servir amb aigua, amb oli. Pensem, per exemple, que la camamilla en si ja porta oli essencial, les flors de camamilla tenen un oli essencial, que les propietats són les de l'oli essencial, calmants, suavitzants, antiespasmòdiques, són les d'aquest oli essencial que estan dintre les flors de la camamilla. Podem parlar de les precaucions o contraindicacions, perquè mira, que sembla que la camamilla no n'ha de tenir, doncs sí. Per exemple, la gent que està prenent anticoagulants no pot prendre camamilla, per exemple, això són coses que són coses estudiades de fer a poc, és possible que la gent no ho sàpiga, o millor consultar el metge abans de prendre camamilla. També la tradició aquesta que deies de netejar els ulls amb camamilla, doncs s'ha de tenir també una mica de precaució, perquè com que estem recollint les flors, a les flors pot haver-hi pol·len, i el pol·len pot causar al·lèrgies, és a dir,
2: cert,
3: el que vos hageu ja, que és una irritació dels ulls, si aquella persona té al·lèrgia en aquesta planta, doncs encara tindrà més irritació. Per tant, anem en compte amb això.
2: I si l'agafem directament d'una infusió amb sobre, també?
3: Passa el mateix, perquè podria ser que hi hagués pol·len. De fet, també, segurament hi haurà pol·len d'allà dintre. I a la bossa de la camamilla, si agafes la bosseta de la infusió i sacseges una mica, te sortirà inclús el pol·len, de caurà, que és un pol·len que és saludable, és que forma part de la planta, però clar, hi ha gent que té al·lèrgia i s'ha de tenir en cuidado amb això. I després també s'intenta que la gent, les dones embarassades i amb lactància, no la prenguin, simplement perquè no hi ha estudis sobre això, i llavors doncs és millor que no, tot i que tradicionalment s'ha fet servir, però per si de cas. Per exemple, per alleujar els mals d'espasmes intestinals o per facilitar la digestió, s'hauria de prendre la camamilla o després dels àpats o entre àpats, podem fer-ho 3 tasses al dia, i en ús extern es poden fer gargarismes amb una infusió una mica més forta, pues si posem una bosseta per tassa podem posar-ne 2 o 3 per tassa i fer una infusió més forta per tot el tema de llagues a la boca, aftes, úlceres bucals, tot això també ens augejarà i ens netejarà la boca de tot això.
2: Doncs també és molt interessant aquesta part, que potser és la més desconeguda, i sempre assegurar-nos que les plantes medicinals van molt bé, però sense fer-ne un abús i que pugui ser perjudicial, com l'exemple que ens posaves, que podíem tenir cert tipus d'al·lèrgia o que no estigui indicat per persones embarassades o lactants, etcètera, etcètera. Això és una cosa que sempre recalques moltíssim, Alícia.
3: Sí, és cert. I un altre ús de la camamilla, també tradicional, aquí sí que hauríem de posar-hi molta quantitat de camamilla per poder-lo notar, però se feien servir la camamilla per enrossir els cabells, els cabells rossos, totes les noies que tenien els cabells rossos se posaven camamilla. Doncs sí, es fa servir com per donar brillantor als cabells rossos, igual que les que tenim el cabell més fosc, ho podem fer amb romaní.
2: Molt bé, doncs amb aquests suggeriments, amb aquestes propostes, acabem avui aquesta nova entrega des del Camí de les Herbes, que podeu seguir a la nostra biòloga, Alicia Herrera. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: El Camí de les Herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
4: Informació, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Radio Vilasacra.cat.

0: Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
4: Propostes en xarxa.
5: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Rocacorba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serralta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Rocacorba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Rocacorba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el Mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el Santuari de Rocacorba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.
6: Molt bé, no?
7: Quan dorms, quan t'arregles, en tot el que fas cada dia perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant-te amb Font Vella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Fontvella, omple't de minerals, omple't de vida.
8: Pensa en un producte.
9: Als supermercats Consum no venem smartphones amb pantalla de retina, 512 gigas de capacitat i càmera dual de 12 megapíxels. Però amb els 69,8 milions d'euros que han estalviat els nostres socis clients, acumulant descomptes, dona per pagar algun termini. Així s'estalvia si ets soci amb On Consum. Consum. Junts és cooperativa.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Les formes. Diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
3: La banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
2: La municipal.
0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
5: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
2: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
6: D'Hostoles.
7: És una insigne fortalesa medieval situada entre els termes municipals de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles, a la comarca de la Garrotxa. Juntament amb els castells de Puigalder i Colltort, formaven la línia divisòria entre els comtats de Besalú i Girona. El seu estat actual és ruïnós. Abandonat des de finals del segle XV, va quedar la sort dels malfactors i espoliadors, refugi de bandolers i pedrera de les masies dels voltants. Aquest petit castell és un dels més carismàtics i més importants històricament de Catalunya, sobretot pel protagonisme que va tenir en el conflicte dels remenses, la primera revolta organitzada de pagesos europeus que triomfa i que acaba amb una disposició reial que aboleix les servituds. Tot i que el castell és molt més antic, el primer noble documentat data del 1002. Va ser senyorejat pels senyors d'Hostoles, els Miró primer, segon i tercer, i posteriorment els Cartellà i Rocabertí fins l'any 1419. Al segle XIII, la formidable personalitat de Guillem Galzeran de Cartellà domina la història del castell i de la vall, des del 1250 fins al 1306. Aquesta figura històrica sobrepassa el marc del castell per inserir-se en la història de Catalunya. De noble, extremadament prepotent i violent, passa a servir quatre reis: Jaume I, Pere II, Alfons II i Jaume II. Del 1462 al 1472 va ser quarter general de Francesc de Verntallat, cap de la revolta remensa, i va continuar en poder dels remenses fins a la sentència arbitral de Guadalupe del 21 d'abril del 1840.

0: 56. La llegenda.
1: Encerclat pels moros, el comte Cristià practicà l'ardit de fer baixar els seus homes per una mina cap a la riba del Brugent, on ompliren de sorra una munió de sacs que van traslladar al castell i van apilar com si l'estança fos un graner. Per damunt d'aquests sacs de sorra, el comte escampà el contingut de l'única saca de blat que restava al castell. I, tot disposat, feu avisar els capitostos moros per tenir-hi una conversa allà mateix. Tot i que hi acudiren amb la convicció que anaven a un parlament de rendició, en van sortir amb el cap cot, perquè el comte els parlà de qualsevol cosa menys de capitulació, i els feu passar, com sense donar-hi cap importància, per l'estança convertida en graner. Enganyats per aquells sacs disfressats, van aixecar el vol.
0: Doncs acabeu de sentir un nou cas de llegenda basada en l'assetjament amb el qual es vol obligar al rendiment per falta de queviures. Tots els detalls als webs remenses.com, on trobareu imatges d'arxiu i mapes explicatius. I també turismedia.com/Garrotxa.
2: Sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: خلني
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Els productes catalans són salut.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
3: Bon dia. Us he seguit des del primer dia i, bueno, també sóc de les que encara no m'ho puc creure. Volia donar-vos les gràcies per tot, perquè m'han omplert moltes estones amb ràdio i amb Facebook i tot això que tenim en mà. I volia també fer una salutació a la meva amiga, la Núria, i també a l'Amadeu i la Riqueta, que aquest tampoc han trucat cap vegada, però que també hem continuat nosaltres tenint contacte i sé que ho segueixen igualment. Ara són fora de vacances, però bueno, si poden sentir el programa, suposo que se n'alegraran que els hi hagi fet un comentari sobre ells. Té una abraçada.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Confirmat.
6: Original?
7: Sí.
6: Única?
7: Sí.
6: Creativa?
7: Sí.
6: Entenedora?
7: Sí.
6: Divertida?
7: I tant.
6: Intel·ligent?
7: Molt.
6: Innovadora?
8: La principal.
9: A més...
10: sensacional.
11: Ei, a l'Alt Empordà.
12: Sí. Ah, quina sort.
13: Un espai de 5 estrelles.
14: Aquí.

0: no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: Sabies que...
5: Hi ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot passar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: Tens de tot a prop de casa.
2: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball

0: diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
1: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: Doncs bé, són aquests moments on nosaltres reiniciem aquest espai dintre aquesta estona radiofònica de la cuina, de fogons i de mental. I jo tinc una feinada per preparar aquesta cuina i avui tinc de la Joana Molins. Molt bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: I la Joana és molt exigent, no us ho penseu, perquè, escolta, ella ho vol tot ben posat, ben col·locat, i bé, després ella diu que ja s'estaria el que li convé per al pla que té predeterminat.
1: Exacte.
0: Sí,
1: ja ho tenim tot a punt.
0: Ah, quins nervis. Tot a punt. Jo em poso molt nerviós.
1: Que no falti cap cassola, no falti res.
0: Molt bé, Joana, avui no tenim aventura, però bé, avui portes dos tu un plat que agafarem amb molt bona,
1: sí,
0: molt bones ganes i ens l'escriurem molt ben escrit. Vale, què ens parlaràs avui?
1: Molt bé, què farem? Un plat o un primer, un, ni un segon o només un segon?
0: Sí, senyora. Sí?
1: Val, doncs vinga. Començarem a fer unes carxofes farcides amb xampinyons, ceba caramelitzada i un ou de guatlla.
0: Sí, és que aquest silenci és perquè ens està mirant, perquè jo li estic fent unes cares a la Joana que volguem dir... No saps què vull dir? Escolta, Joana, ja hi cabrà tot això aquí dintre d'aquesta carxofa.
1: Sí, perquè és poqueta cosa.
0: Vale, va, vinga.
1: Bueno, agafarem 8 carxofes grosses, sí? 2 cebes per fer el caramelitzat, 200 grams de xampinyons ja d'aquests que venen laminats naturals,
0: Sí.
1: I llavors un paquet d'ous de guatlla, un paquet que em sembla que n'hi van 12, només un blister. Llavors, agafarem l'escarxofa i la rentarem. La rentarem una mica sota l'aixeta i tallarem la part de dalt, que és un, allà on te punxa, però no gaire. Llavors la tija li deixarem. Posarem a bullir aigua. Quan l'aigua bulli, posarem les carxofes de cap per avall amb la tija amunt. Amb la tija de la carxofa.
0: Però la tija gaire llarga?
1: No, llarga, tal com ve.
0: Llarga, vale.
1: Tal com ve, després ja la tallarem. I els deixarem uns 15 minuts. Quan els hem tret, els atraurem, els escorrerem una mica i tallarem la tija i traurem les fulles més grosses de la part de baix, les fulles més verdes. I llavors la posarem en una plata per anar al forn. I llavors tindrem la ceba aquesta caramelitzada ja feta, els xampinyons fregidets, i llavors omplirem aquesta carxofa amb això. Encendrem el forn a 180 graus durant 15 minuts i posarem un ou de guatlla a sobre, cru, i ho posarem a dins el forn. I llavors ja com ho traiem, ja està l'ou de guatlla cuit i allò s'ha escalfat. I ja està. I queden molt bones.
0: I escolta'm, Joana, després que a l'hora d'anar menjant...
1: Sí, cada... vas traient... tallant i traient alguna fulla que a tu no t'agrada, la treus.
0: Però després l'ou es deu rebentar, no?
1: O no? No, perquè l'ou queda com una mica dur.
0: Ah, val.
1: Perquè l'està aquests 15 minuts al forn, ja queda dur. Si no us agrada que quedi tan dur, de cap de 10 minuts hi poseu l'ou i després torneu a tancar el forn una mica més.
0: Escolta'm, això de fer una presentació molt maca, no?
1: Sí, la presentació. I és molt, molt bo i és, vull dir, tot amb verdureta.
0: Ai, que bé, no? Sí, perquè, sí. Esclar, més ara ja m'imagino l'ou allà si es posat per allà sobre i això...
1: Sí, la ceba la podeu caramelitzar el dia abans o... Perquè la ceba, el que vol més feina és caramelitzar aquesta ceba que quedi ben rosseta, tallada juliana, ben rosseta, i és el que vol més feina. Llavors, mentre feu un dinar un dia, ho poseu a muntar per a la nevera i si ho feu servir l'endemà, desdura 8 i 10 dies, la ceba, no hi ha problema.
0: Però el que expliques, Joana, m'assembla que... Pots dir que no fas un dia bastanta de ceba i després
1: sí,
0: la guardes a la nevera i
1: sí,
0: vas traient?
1: Jo vaig fer una sopa de ceba i llavors també vaig aprofitar per fer aquesta.
0: Ah, veus?
1: Ja vaig agafar una paella grossa i llavors ja la que em va sobrar la vaig posar en un tàper. És que ho faig molt, jo com faig caldo igual. Perquè és que de caldo, si teniu aquestes olles aquí, aquest caldo, ho poseu, ho congeleu i ja no tenim que coure tant.
0: És que la ceba caramelitzada és el que dius.
1: Vol el seu rato. I vas tirant una mica d'aigua. Jo no hi poso sucre ni res. I vas tirant una mica d'aigua perquè no s'agafi.
0: I anar remenant.
1: Tapada. I anar remenant i prou. I quan la veus tu que ja t'agrada el teu gust, la retires i ja està.
0: És que més que tot, mentre fas un plat, pots anar fent aquesta ceba caramelitzada.
1: Exacte. I llavors ja la tens a punt per l'endemà si vols fer les carxofes o un dia al vespre per sopar. Això també està molt bé, perquè per sopar és molt adient aquest plat.
0: Amb molt poca cosa, no, Joana?
1: Dues carxofes per persona, ja està bé, per sopar està bé.
0: Repetim els ingredients.
1: 8 carxofes grosses, 2 cebes grossetes, 200 grams de xampinyons, un paquet d'ous de guatlla, oli i sal.
0: Molt bé. Doncs vinga, ben anotat, i aquest sí que el provaré perquè sembla que no porta gaire feina.
1: Ah, això, prova.
0: I has de quedar prou bé.
1: A veure què et sembla. Sí.
0: Vinga, abans, ara anem cap a aquest segon.
1: Mira, i aquest segon avui us he portat un lluç de palangre al forn.
0: No sé si és bo que ho comenti, però ho comento, segurament que també ho deu saber, tu potser t'hi has trobat, que a vegades en el lluç hi ha aquells animalets, els amisakis.
1: No, en el lluç no. Bueno, jo no.
0: Sí, sí, jo algunes vegades.
1: Sí?
0: Sí. Més bo que és un tipus de peix que sol portar.
1: Que sol portar,
0: sí.
1: Bueno, jo agafo aquest de palangre perquè a mi m'agrada aquest de palangre, el petit. Perquè aquell palangre gros no, eh?
0: Va.
1: Jo sempre quan compro un lluç d'aquests de palangre que faci un quilo cent, eh?
0: Doncs vinga, anem
1: doncs
0: a veure què posem.
1: Un lluç de palangre, això la recepta és per 4 persones. Dues cebes grosses,
0: sí?
1: 4 grans d'all, un quilo de tomàquet natural triturat, que no li tirarem tot. Aquesta tomàquet també podeu fer d'aquella fregida, si us agrada, eh? Per no reduir aquesta tomaca, perquè
0: sí,
1: aquesta tomaca natural l'haurem de reduir. Si no la volem reduir, volem anar més de pressa, agafem d'aquesta ja que ve fregida i també va bé.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Un got de vi blanc, una cullerada petita de sucre per treure l'acidor d'aquesta tomaca, la farina per enfarinar el lluç, oli, sal i pebre. I llavors hi farem una picada del julivert, 12 ametlles i els 2 grans d'all.
0: Ah, molt bé, això de la picada, eh?
1: Sí.
0: Doncs vinga, va, posem-nos-la a fer.
1: Comprarem el lluç i direm que ens l'escatin. Jo sempre el faig escatar, aquell lluç de palangre, eh? Perquè aquella mica d'escata que hi queda no m'agrada. Llavors us el tallin normal per fregir.
0: Que farem de tallat i a rodanxes...
1: Normal, a rodanxes per fregir.
0: Molt bé.
1: Llavors l'enfarinarem i el fregirem, el separarem. I en aquell mateix oli que hem fregit, però no fregim molt, eh? Només una mica durat, que perdi una mica l'aigua que fa el peix. Llavors hi tirarem aquesta ceba que hem fet a juliana i l'anirem durant. Com la ceba estigui durada, hi tirarem aquest got de vi blanc. I llavors hi posarem aquesta tomaca triturada, si la feu natural, que ha de reduir quasi bé la meitat. Si poseu la fregida, llavors hi tireu aquesta tomaca ja fregida aquí amb aquesta ceba, ho deixeu passar uns 2 o 3 minuts i ja teniu el lluç amb una plata.
0: Val.
1: I tireu aquesta tomaca a sobre i la picada i ho poseu al forn 20 minuts a 180 graus i ja està. I
0: molt
1: queda
0: bé,
1: molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs el que volia comentar-te és de aquest lluç, com el poses amb farina...
1: Sí,
0: i
1: el farinat.
0: Això no t'ha quedat una miqueta enganxat?
1: No, amb la farina no. La farina jo l'enfarino i llavors l'espolso una mica, perquè allò que hi ha excés de farina, hi ha gent que... Jo el peix, el petit, aquella, la morralla, l'enfarino i llavors agafo l'escorredora i el poso dins de l'escorredora i allà a la higuera sacsejo. I me surt l'excés de farina, marxa. Llavors el fregeixes i és com queda bé i no queda. Doncs aquell, el lluç,
0: igualment.
1: Aquest igualment. Bueno, com que són uns talls, l'espolseu una mica amb la mà i el fregiu.
0: I després, per exemple, com el poses al forn, no t'has de desfar amb...
1: No.
0: Bueno, és que a vegades si he fet algun tipus de peixos d'aquests que després potser són massa cuits i queden com...
1: Però és que llavors ja el dieu que us el tallin per fregir, que és una mica gruixudet, no sé, de 3 centímetres poder, més o menys, i llavors no, perquè això al forn hi està 18 minuts, el temps de reduir aquesta mica de... I queda molt bo,
0: Ha de quedar molt gustós,
1: Sí, molt.
0: Bueno, més que tot, jo amb aquesta picada sí que no havia sentit mai amb el peix al forn fer una picada.
1: Sí, aquesta picada, perquè així s'hi dona una mica d'espessor. La tomaca
0: va,
1: i queda com... no queda molt de suc, Queda com fet al forn i poses els talls i suques-ho just. No queda un...
0: I què has posat algun dia amb això del peix al forn, patates d'aquelles?
1: Sí,
0: Aquí també n'hi podem posar-li, no? Si volem o no.
1: Jo no n'hi he posat mai. No.
0: Què ho acompanyes, això?
1: Això tal qual, així, no hi poso res i davant faig una amanida. I de segon això, ja està. Jo no hi poso res. Un altre dia podem fer un llobarro al forn amb patates o això, sí.
0: Molt bé, Joana, vinga, anem a explicar aquests continguts, doncs.
1: Molt bé, doncs un lluç de palangre, les dues cebes grosses per fer-les així a juliana, per posar-hi després quan ho tinguem, els 4 grans d'all, un quilo de tomaca natural triturada o, si voleu, fregida, que ja no tindreu tanta feina, però no li tireu tot el quilo, Ja veureu, perquè potser amb 3/4 en tindreu prou.
0: Com ho notem, que ja n'hi ha prou? A veure.
1: Perquè vosaltres ja veureu el lluç més o menys i dius, massa quantitat de tomaca no quedarà bona.
0: Val.
1: Llavors, i si no, hi ets a temps a tirar-hi una mica més, Sempre hi ets a temps. Si te s'ha reduït molt, hi acabes de tirar.
0: Val.
1: I si és aquesta fregida, veieu que a l'hora de muntar-ho, n'hi tireu una mica a sobre. Llavors, aquest got de vi blanc el tirarem quan la ceba la tinguem rossa, que s'evapori una mica, i llavors hi farem aquesta picada que us he dit, de les 12 ametlles i els grans d'all que li tirarem a sobre i al forn.
0: Ah, boníssim, eh?
1: I al forn. Sí, sí.
0: Boníssim, això també, sí. Eh? Boníssim. Molt bé, Joana, doncs realment dos àpats que ens has portat, que són de delicatessen, jo trobo que són delicatessen, perquè aquest primer plat ja té un cop de vista que t'ha de cridar l'atenció,
1: sí.
0: I aquest segon té que fer una oloreta
1: molt
0: que deixa-la anar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per que estàvem en aquests fogons d'avantal, i que bé, els nostres oients, doncs, preparadíssimes per fer-los, perquè
1: això, a veure si ho fan. Vinga. Sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Sabien que una església pot estar fins a 4 graus per sota la temperatura exterior? La seva arquitectura o les plantes del claustre en són responsables. És el cas de l'Església de la Concepció, un refugi climàtic al que s'hi apropen tant feligresos com turistes.
1: At the moment, everywhere it's very hot.
2: Fa molta calor a tot arreu. Hem trobat la parròquia per casualitat, hem vist aquesta localització silenciosa i hem pensat que seria ideal entrar-hi per relaxar-nos.
1: It would be nice to stay a little bit and relax.
3: Pensábamos que es un buen lugar para calmarse y eso. En la calle hace mucha, mucha calor.
4: Vinc perquè el gos té càncer. Aquí el pare, el mossèn, me'l deixa entrar.
0: Enguany, 8 parròquies catòliques i 2 esglésies evangèliques formen part dels prop de 500 refugis climàtics de Barcelona. Una bona temperatura, aigua i serveis, però també l'ampliació de l'horari d'apertura són els requisits. Mossèn Joan Costa, delegat de Pastoral Social i responsable d'Ecologia Integral de l'Arcabisbat de Barcelona.
5: Sí que les esglésies que tenen murs molt grans normalment són més fresques, però normalment també tenim moltes esglésies que ja tenen climatització tot el dia. Hi ha esglésies com Sant Vicenç de Sarrià que tenen aire condicionat tot el dia, no? Van posar un sistema també de panells solars. Hem vist la possibilitat de tenir l'església més oberta, la gent pot entrar i a més de refugiar-se pot descansar, pot resar.
0: L'ecologia integral aplicada a les esglésies troba el seu origen en el Laudato Si del Papa Francesc. Els 10 temples de la capital catalana que formen part de la iniciativa del consistori romandran habilitats com a refugis climàtics fins al 30 de setembre.
6: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
7: Ja, això passa.

0: Giovanni.
1: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: Agafant el temps que dura aquest anunci, el teu mòbil podria estar sonant. Qui sap? Pot ser que sigui l'amor de la teva vida o la feina que tant desitjaves. Potser, simplement, és la teva mare avisant-te que el dinar a taula. O la trucada que et canviarà la vida.
1: Sí?
0: Evita les distraccions al volant. La teva vida i la dels que t'envolten pot canviar en un instant. Servei de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: T'agrada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vilasacra...
1: Caiguts del cel...
3: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
4: Xarxa audiovisual local.
5: A l'Alt Empordà.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: MRV, enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400. MRV.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
3: Urbans, healthys i saborosos. Molt uau! I molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
4: Visita'ns al polígon de Vilatenim.
3: És molt Viena.
5: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
6: Reflexionar ens ajuda a créixer.

0: wonderful you. It had to be you.
1: I parlant d'emocions.
2: 73.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
5: Dilluns a les 10 de la nit.
4: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: clàssic de pensament. Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Va ser sempre un desgraciat. I de fet li tocava ser desgraciat perquè era un romàntic en el sentit estricte de la paraula. Va néixer en plena època romàntica a Sevilla, el 17 de febrer del 1836, fill i germà de pintors, i va adoptar el cognom Becker com el seu germà Valeriano, perquè en realitat es deien tots dos Domínguez, que era molt més vulgar. Pintava bé, però es va traslladar a Madrid per fer carrera literària. Va fracassar amb una Història de los templos de España que li va fer entendre que s'hauria de dedicar a alguna altra professió com el periodisme, on llavors es veu que es feien diners. També va adaptar obres de teatre estrangeres. Gustavo Adolfo Becker va passar 9 mesos al llit el 1858, teòricament per una tuberculosi, encara que hi ha qui diu que era per sífilis. En va tenir cura el seu germà. Becker, romàntic de cor, es va enamorar d'una dona que el va deixar al cap d'un temps. Es va casar amb una altra el 1861, que també el va deixar al cap d'uns anys. Mentrestant, va aconseguir treballar d'ascensor de novel·les, que estava molt ben pagat, i així va poder escriure les seves llegendes i les seves rimes. Tot un deliri per totes les generacions d'enamorats que buscaven versos per seduir els seus estimats o estimades.
2: Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán.
1: Les rimes van suposar el començament d'un corrent romàntic espanyol intimista, oposat a l'anterior carregat d'ampulositat. Per això, i com acostuma a passar, la crítica les va deixar per terra. Les desgràcies no venen mai soles i va ser quan la dona també se'n va anar. Becker es va quedar sense feina i va marxar per un temps a Toledo. Però va tornar a Madrid perquè el van fer director d'una revista en què el seu fidel germà dibuixava. Però Valeriano va morir pel setembre del 1870 i Gustavo Adolfo va entendre que ell també moriria i va arreglar tots els papers abans d'anar-se'n del món, 3 mesos després. S'havien acabat les penes.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: El valor de la proximitat.
4: Vila-sacra, Figueres, Cadaqués, Cabanes, Castelló d'Empúries, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Alfar...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els problemes econòmics de moltes famílies no s'aturen a l'estiu. No totes, per exemple, poden assumir el cost de les activitats de lleure. Per garantir-ne l'accés, la Fundació Pere Tarrés ofereix beques que aquest agost arribaran a gairebé 2.000 infants en situació d'exclusió social. La nostra companya, Laura Hurtado, ha acompanyat un dels grups.
2: M'ha explicat que són casetes colònies, que havia piscina i habitacions.
3: Sí, tengo ganas de ir a las colonias y estoy muy nerviosa.
4: El último año que fui me encantó mucho porque fuimos a un pantano, nos bañamos ahí, me gustó un montón.
5: Una setantena d'infants i joves han començat les colònies a Tiana, al Maresme, on gaudiran de 5 dies de desconnexió i natura. Maria València n'és la coordinadora.
6: Podeu generar experiències positives de benestar on les relacions són esplèndides, on podem generar vincles positius, on podem tenir experiències, doncs això, d'estar còmodes, de sentir-nos estimats i d'estar en entorns segurs.
5: Els participants tenen entre 6 i 16 anys i tots provenen de situacions d'alta vulnerabilitat.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
7: Sensacions positives.
8: A l'Alt Empordà.
9: No, ja.
10: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Божечка, пика поярика, кама тортой покорика, ботани сис. Ольчикс, пикс, пелерикс, кама торта и бакарикс.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare, i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa

0: El canvi.
1: Ràdio Vila-sacra es va crear el 1993. Sempre endavant. Des de 2019 al 2026, 7 anys consecutius de sensacions. On tens la teva ona avui? Ràdio Vila-sacra, la ona que segueix creixent.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. L'Hospital Vall d'Hebron ha dut a terme el primer trasplantament de tot l'estat espanyol entre dues persones amb VIH. De fet, a Europa se n'han fet molt pocs. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervencions i deixa enrere la prohibició que era vigent des de l'any 1987. Hospital de la Vall d'Hebron, Barcelona, Cristian Roldán.
1: El trasplantament fet entre dos homes de mitjana edat ha estat de ronyó i s'ha fet amb una cirurgia robòtica, tot i que s'estima que amb les dades actuals a l'any es podrien fer prop de 17 intervencions com aquesta. Beatriz Domínguez Hill, directora general de l'Organització Nacional de Trasplantaments, ha destacat el caràcter social d'aquesta fita perquè permet garantir un dret a les persones que tenen VIH.
2: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: El coordinador de programes de trasplantaments de la Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge, també assegura que l'avenç és positiu per tothom i ajudarà a reduir les llistes d'espera.
3: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Has pensat mai quanta energia consumeixes i quant en podries estalviar? L'Institut Català d'Energia et dona alguns consells. A casa, tria una bomba de calor per escalfar i refrescar amb més eficiència. Quan et mous, passa't al vehicle elèctric. I si vols compartir energia, uneix-te a una comunitat energètica amb plaques solars. Tres propostes, una mateixa direcció. Canviar l'energia per un futur millor. Passa't a l'acció. Canviem l'energia.
1: El secret de l'amor. Rosent, 88. Conxita, 84. 59 anys, casats.
2: Ara és tan diferent d'abans, que abans anem a posar per jo posar la mà sobre ella. Hi havia jarana, eh? O sigui que ja et deia, deixa'm tu que no allò. I en canvi ara veus aquesta llibertat que hi ha, que et fas creus d'això, que és tan diferent. No és que ho aprovi, això ni allò, cada qual és lliure de fer el que vulgui, però llavors donava gust. Perquè et senties reconegut, o sigui, sabies de veritat les coses, o sigui que si la deies que l'estimaves, l'estimaves de veritat.
3: Perquè ens vam casar, sí, 7 anys vam estar festejant. I sí, em va fer un petó. Normal i corrent, eh? No aquests petons que es veuen ara. Però bueno, llavors és el que es feia.
2: Va ser quan em vaig declarar, que vaig dir-te la veritat, que t'estimava. I això va ser allà. Després de llavors no ho fallat mai. O sigui que, quan jo anava a casa d'ella, ja passàvem rodes de junts, sense la llibertat que ara que en fi, que em faig creus d'això de llavors, que és molt diferent. Jo crec que era una estimació diferent del que ara aquí. Ara aquí hi ha molt de sexe i allà no hi havia sexe.
3: És que era diferent. Llavors, com que vivíem allò, doncs vivíem allò. I ara és diferent. Ara hi ha massa llibertat i llavors potser n'hi havia poca. I és això, la diferència que hi ha. Però bueno, jo no em predeixo de res, eh? No és allò que dius, ai, si hagués viscut ara, no. Perquè llavors vaig ser feliç i ens hem casat, hem sigut feliços i no trobo a faltar res. Molt bé. I no m'emprendeixo de res.

0: I parlant d'emocions.
1: 96. Ara farem un petit experiment. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
2: Els corders de viola. A l'època medieval i renaixentista, els territoris de parla catalana van destacar, entre altres coses, per la construcció d'instruments de corda i també per la fabricació de les cordes d'aquests instruments, que eren molt valorades. En aquell temps, els artesans s'agrupaven en gremis i per fer la feina, molts oficis necessitaven tenir aigua corrent a prop. A la Barcelona de l'època, aquesta aigua la proveïa el rec Comtal. Per això, encara ara a Ciutat Vella hi trobem noms de carrers com la Séquia, Rec Comtal o Rec. I també hi ha la plaça de la Llana i els carrers Carders, Abaixadors, Assaonadors o Blanquers, tots d'oficis que treballaven amb derivats del bestiar oví. Els corders de viola també hi treballaven, concretament amb els budells d'ovella feien cordes d'instruments i era una indústria tan important que també tenien un carrer. El carrer dels corders de viola se situava on ara hi ha el Born, a prop de la casa dels budells. Molts dels oficis de l'època generaven matèries en descomposició que de vegades contaminaven els pous. La ciutat feia pudor. Se sap, per exemple, que a final del segle XVII hi va haver queixes del convent de Santa Clara contra el gremi dels corders de viola. Deien que la fetor causava mortaldat entre les monges. Ara mateix tenim al món problemes gravíssims de contaminació, però tampoc es pot dir que a l'edat mitjana i moderna tot fossin flors i música de violes. En aquells temps ja teníem indústria musical i la música sonava pels carrers, però per gaudir-ne la gent potser s'havia de tapar el nas, perquè la pudor formava part de la vida quotidiana.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Fermila Radio es una forma de conectarte con la imaginación a través de la palabra. Es la única forma que sense imatges ens transporta en un viatge que ens fa pensar.
1: Jo sempre he volgut ser periodista gràcies a la ràdio, perquè des de ben petit sempre l'escoltava a casa.
2: Per mi, la ràdio és tota una experiència on he conegut persones molt interessants i molt especials.
3: Per a mi, la ràdio, si tuviera que buscar una palabra que definiera lo que es la ràdio, seria màgia. Corto, pero se entiende. Un besazo.
4: Sempre tive moitísima inquietude por a comunicación na ràdio. A música, o intercambio, as comunicacións, as entrevistas.
5: Hello again, Be Good on Your Radio. La ràdio és connexió, emoció, informació, devoció. Compartim moments incombustibles.
6: La meva afició per la ràdio comença als 9 anys. A partir d'aquí comença la meva afició per la ràdio i per la radiofórmula musical.
7: La ràdio és vida, la ràdio és comunicació, la ràdio és comunicació humana.
8: Per mi la ràdio és molt important perquè mantenim viu l'esperit de la música dels 80.
9: Per a mi col·laborar ens supone compartir bons moments con compañeros y compañeras i poder crear.
10: És compartir amb els companys i els oients uns moments màgics.
11: És posar-se en la pell de la gent que escolta la ràdio en mil i unes circumstàncies i dir, volem estar amb vosaltres mentre fem ràdio. I és un repte a nivell de producció, a nivell tècnic extraordinari de tota la casa per anar als llocs on la ràdio està viva, que al final és com la rep la gent, no?
12: A l'acabar una entrevista no ens vam adonar que encara estava en antena i llavors es va sentir tot el que vam dir.
13: Què és la ràdio? Doncs la ràdio és compartir.
14: Per mi la ràdio és màgia.
1: Per mi la ràdio és proximitat amb les persones.
15: La ràdio per a mi és compromiso.
16: Quan era un nen, per mi la ràdio era un joc. D'adolescent, la ràdio era un entreteniment. I ara, que sóc gran, és una manera d'entendre la vida.
17: La ràdio és companyia.
18: La ràdio és formació.
9: Per a mi la ràdio és imaginació.
19: La ràdio és addicció.
20: La ràdio és una oportunitat.
21: La ràdio és pura màgia.
22: Per a mi la ràdio, multicultura.
23: La ràdio per mi és una gran passió.
24: La ràdio és participació.
25: La ràdio és informació.
26: Per mi la ràdio és afició.
27: La ràdio en una sola paraula és difusió.
28: Una definició de ràdio. Per a mi és diversió e intercanvi.
29: La ràdio és emoció.
30: La ràdio és ràdio de Sacra, 107 FM.
31: Si encara el grup es manté viu.

de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla Alfa.

0: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Portbou.
1: El Portbou que començava a cent de Sant Quirze es creix, pagant-li el delme del peix sostret a la mar més brava, avui viu el seu abril amb 100 anys dins de la xarxa, seguint en precisa marxa el joc del ferrocarril. El joc que ha donat la vida i ha tornat acollidor a Portbou, el vell Portbou d'una mar engallardida. Amb carrers escalonats en relleixos on la vinya posaven els ceps la pinya dels negres i dels moscats. I a baix el moll, amb la platja com una falç que presum de segar garbes de llum en l'escuma de l'onatge.
2: Un viatge en el temps.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Benvinguts a Radio Vila-sacra, emissora líder a casa de la Remei.

0: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
1: Molt.

Els taurons són algun dels animals que fa les migracions més llargues del món. Es tracta d'espècies molt mòbils, els hàbitats de les quals poden abastar milers de quilòmetres. També es caracteritzen per una gran fidelitat envers el lloc al qual procedeixen i perquè al llarg de la seva vida tornen en diverses ocasions a llocs específics de cria o alimentació. Una gesta que es revela molt més increïble quan tenim en compte el seu món, l'oceà. I és que malgrat tenir un potent sentit de l'olfacte i un agut sentit, a l'hora d'orientar-se a l'oceà, els taurons han desenvolupat de la mateixa manera que les aus un exclusiu sistema de navegació en què es valen dels camps magnètics de la Terra. No obstant això, els científics mai no havien pogut demostrar els mecanismes subjacents a aquesta habilitat. Això va canviar l'any 2021, quan l'equip d'investigadors liderat per l'expert en polítiques marines de la Universitat de l'Estat de Florida, Brian Keller, va decidir estudiar el comportament davant dels camps magnètics terrestres d'un grup de taurons martells que es pot trobar a les aigües dels dos marges del continent americà i que cada any torna als mateixos estudis després de la seva migració. Així, els resultats de l'estudi publicat a la revista Current Biology diu que el camp geomagnètic terrestre proporciona als taurons una informació que pot funcionar tant de mapa com de brúixola. El mapa permetria que els animals obtinguin informació espacial relativa a la seva ubicació, mentre que la brúixola permet que aquests mantinguin un rumb dirigit i, junts, aquests faciliten les migracions reeixides dels taurons. Una troballa amb profundes implicacions en la conservació de nombroses espècies de taurons i ratlles, ja que permetrà als científics predir de manera molt més precisa la seva localització i comportament al llarg de l'any.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
2: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
3: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i amb paciència podem tornar a ser amics.
6: Hola, sóc la Vega López Vargas. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues, no voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més joc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada. Hola, sabata esbotzada. Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però, i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
5: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comença la collita a les bodegues de Raïmat, la més primerenca de la història. 4 milions de quilos per vi i 5 per cava, xifres similars a l'any passat, però amb una diferència cabdal. Enguany tot s'avança per les altes temperatures. Joana Cendra.
2: Serà una collita normal en quantitat i amb bons nivells d'acidès en qualitat. Des d'ara i fins a mitjans d'octubre, una vuitantena de persones colliran el raïm de nit i matinada. La calor avança la temporada i obliga els tècnics a canviar d'hàbits, més aigua i més herba per protegir el cep. Carles Escola, responsable d'enologia de Raïmat.
3: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
2: Amb tot però Raïmat no és alien al canvi de tendència del mercat. Ara els consumidors opten més pel vi blanc. Joan Esteve, director de Raïmat.
4: El dia d'avui deu haver un 20% de negres i la resta és tot blancs. I potser en l'any que més negre havíem fet, potser estàvem al 35-40%. I això en 10 anys.
2: També es noten lleugerament els efectes dels aranzels imposats als Estats Units, tot i que l'entrada de noves varietats com ara l'Albariño permet Raïmat frenar l'impacte.
5: La xarxa de comunicació local. Jess? Hi.
6: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila-sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila-sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.
8: Amb la col·laboració de BN Group.
9: Imagina, crea, sorprèn-te.
10: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Notícies, curiositats, música i sensacions. A Radio Vila-sacra, a pilons.
6: Silencio.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Et volem escoltar.
9: Hola.
10: Tiene 5 nuevos mensajes y 5 mensajes guardados.
11: Soc el Marí de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vila-sacra. Soc el Marí de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vila-sacra. Soc el Marí de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vila-sacra.
12: Sí, has escoltat bé. Ens diu que és de Santa Pau, a la Garrotxa, i segurament has escoltat ja 4 missatges d'ella on gustosament ens explica coses de pagès. Com diem sempre, a Ràdio Vila-sacra, fets, no paraules. Hem superat les 3.500 trucades des del 2019.
13: Participa amb nosaltres.
14: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
15: Truca!
13: Repetiràs.
3: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
16: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
17: Híjole, dame usted la guitarra, maestro.
18: Sí, señor.
17: ¿Cuándo? Yo no sabía que usted sabía tocar la guitarra, hombre.
18: Ni yo tampoco.
17: Híjole, pero si no tiene cuerdas, hombre. Así cualquiera.
18: Ni falta que hace. Esconderse los dos.
17: Vamos, chaparrito.
18: Sí, señor.
17: Entrémonos aquí. Ya está. Aquí. Pónganme aquí que el señor Conde le va a entrar a cantar una ranchera.
18: Va por ti, Jolly. En la noche de tu pelo, un corazón se ha escondido. Y llorando sin consuelo va el hombre que la perdió. Pregunta. pregunta de puerta en puerta si alguien la ha visto pasar y tú lo tienes guardado y no quiere contestar. ¿Qué has hecho, samaritana? ¿Qué has hecho de mí, querés? Que te llevaste el agua sin dejármela beber.

0: El Festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
1: Què?
2: Tercer festival del curs mig de la Muga.
1: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
2: Boadella i les Escaules.
0: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
1: Què?
2: Tercer festival del curs mig de la Muga.
1: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
2: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vilaambealta.cat/festival-fem-muga.
4: La Generalitat informa que el manteniment preventiu de l'edifici és una mesura per impedir-ne la degradació, allargar-ne la vida útil i garantir les condicions d'habitabilitat. La inspecció tècnica de l'edifici detecta possibles situacions de risc, identifica i quantifica les patologies existents i proporciona informació i orientació als propietaris sobre com prioritzar les inversions de manteniment. Si mantenim en forma els nostres edificis, contribuïm a un país més sostenible perquè estalviem energia, diners i millorem la nostra qualitat de vida en general. Acudeix al teu administrador de finques i al teu tècnic de confiança. Els teus estalvis i el teu patrimoni hi guanyaran.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta de

0: un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
1: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família, al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala, i a partir de llavors s'inicia la relació.
0: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
2: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural, en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però haguent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
0: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
3: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
0: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
4: Aquí, quan diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament hotelera i extrahotelera. Càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
0: Alhora creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
4: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen d'entrar aquí, no?
0: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
5: Sensacions de Ràdio Vila-sacra.

0: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre.

0: veure estrelles i galàxies llunyanes a tocar de la mà i gaudir d'aquest espectacle de nit, enmig de la natura, en un dels indrets de Catalunya que ha sabut aprofitar el seu entorn per protegir-se d'un excés d'il·luminació artificial. Parlem del poble d'Albanyà. Això és a l'Alt Empordà, però a tocar de la Garrotxa.
1: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. Raig C, que brillen en la foscor de la porta de Tannhauser.
0: És un fragment de Blade Runner. Nosaltres no anem tan lluny per l'espai com en aquest clàssic del cinema de ciència-ficció, però l'aposta és gairebé igual d'espectacular. A mitja hora de Figueres i envoltat de muntanyes i boscos trobem l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. S'inclou en el recinte del càmping Bassegó de Parc. I la poca contaminació lumínica i acústica el fan el lloc ideal per mirar el cel. Pere Guerra, director de l'Observatori.
2: Les nits que fa bones nits, i no tant, us podem ensenyar el nucli de galàxies que estan a 20 milions d'anys llum de la Terra. La llum que ens arriba d'aquelles galàxies va sortir d'aquelles galàxies abans de que l'home existís. Vull dir, ja és una experiència des d'aquest punt de vista profunda, no? Evidentment, subjecta la meteorologia, subjecta també les fases de la Lluna.
0: Des de l'interior d'una cúpula automatitzada, el telescopi apunta a l'infinit i les imatges es projecten en una gran pantalla a l'exterior. Al davant, com en una sala de cinema, però a l'aire lliure, enmig de la foscor de la nit i en unes grades calefactades per si fa fresca, la gent escolta les explicacions. Esteve Guerra és el director del càmping Bassegoda.
3: Els observatoris professionals rares vegades poses l'ull en l'ocular, perquè entre altres coses, segons tinc entès, no, les càmeres capten molta més llum que l'ull humà i permet captar doncs, molt millor els colors reals de l'univers que si tu posessis amb l'ull, no? Llavors el que fem és, amb unes càmeres específiques de videoastronomia, projectem a una pantalla de 7 metres per 4 a l'aire lliure, amb una grada amb capacitat per 120 persones.
0: L'observatori es va inaugurar el 2017 i ja hi han passat més de 4.500 persones. A l'oferta turística nocturna s'hi afegeixen trobades científiques i cursos per escolars, també de dia per estudiar el sol.
2: Tenim ara mateix turisme familiar que ens venen a visitar, parelles que busquen una escapada romàntica, escoles i instituts que venen a aprendre més sobre l'univers.
0: L'Associació Nord-Americana Dark Sky ha concedit al poble d'Albanyà el primer certificat a l'estat de Parc Internacional de Cel Fosc. Un cel i una natura que es pot continuar gaudint des del càmping Bassegó de Parc. És, de fet, qui ha impulsat aquest observatori.
3: Hem intentat adaptar les nostres instal·lacions per fer-les el màxim de confortables possibles i alhora garantint el permanent contacte amb la natura dels nostres visitants, que això era una cosa que teníem molt clara, que no volíem convertir Albanyà en un museu de la ciència. Ja n'hi ha un de museu de la ciència i ho fan molt bé a Barcelona, no? Nosaltres el que volíem era que els nostres visitants es fonessin amb la natura i es sentissin part del gran xou que és l'univers.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Incendis forestals com els de Vilamadrid o Toledo, amb 60.000 evacuats, també del País Valencià, els de la Gironda, de França, on 220.000 persones han hagut de deixar les seves cases, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Ens explica la Montse Poblet.
3: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un incendi es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre. Resol això, professionals i voluntaris com en Jordi Puigneró miren de fer-los parlar per detectar el seu estat d'ànim i quin tipus d'ajut psicològic necessiten.
4: Un cop tens a la gent ubicada, llavors és quan comences a parlar i escoltar, és el que més ens interessa. Necessites un cafè, vols prendre alguna cosa, vols prendre aigua, en el moment que jo li dono o menjar o aigua o cafè o una infusió, pam, ja entro.
3: En una situació com aquesta són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i sobretot quan hi ha pèrdues, encara que només siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
5: Hem d'intentar explicar que és una situació anormal que li provoca reaccions que són normals, i aquestes reaccions les anirem treballant conjuntament durant tota la situació d'emergència. Et diem que ara, el més normal que durant un temps, que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estigues preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
3: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa. Se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
6: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
7: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: La Clara Sánchez Castro és periodista de professió i cantautora d'afició. Porta 4 treballs enregistrats amb la curiositat que cada un l'ha fet amb un nom diferent. El primer com a Clara, el segon Clara Sánchez i els últims Clara Bonfill, que és el seu segon cognom. El tema que escoltarem avui, La Venera del Nàufrag, va ser el que la va donar a conèixer amb una excel·lent música que li va fer l'Antoni Mas. Es pot trobar en el seu primer àlbum, Autorretrat. L'escoltem.

0: Punta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui.
3: Vaja, ja.
4: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
5: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article.
6: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 02.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
2: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del centre cívic. Preus, adults, 17 euros. Menors entre 5 i 12 anys, 11 euros. Menú, amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Ostres, pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
6: Per tu.
7: I per tots.
6: Escolta'ns.
7: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
5: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
8: Ràdio Vila Sacra, millor lloc del món.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
3: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
2: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
3: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
2: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
3: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
4: Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Som a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
5: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
4: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, ens trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes. I ei, benvinguts! Vinga, molta força!
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.
11: Toc, toc. Connecta't al territori.
12: Volem compartir petons que connecten.
13: Exclusives Ràdio Vila-sacra.
12: Connectem petons.
14: El secret de l'amor. Òscar, 31 anys. Cristina, 32 anys. 5 anys casats.
15: Bueno, ens vam conèixer a la feina, treballàvem junts. Bueno, ella abans de treballar a la meva empresa i sí, sí, ens vam conèixer a la feina.
16: Ell era una mica el jefe, el meu, que em donava la feina i tal. Fent una mica lo que em manava ell.
15: Se va anar fent al forn.
16: Va haver un dia que em vas convidar a prendre algo. Sí. Va ser l'inici.
15: Bueno.
16: I vaig quedar una mica sorpresa. I va venir un dia que estàvem treballant i al final del dia i m'ho va preguntar. Diu, que podem anar a prendre alguna cosa aquesta tarda? I clar, em vaig quedar una mica així sorpresa i li vaig dir sí. Sense pensar-m'ho li vaig dir que sí.
15: Sí, sí, vaig ser jo el que va donar el primer pas.
16: I era ella que m'anava darrere.
15: La vaig convidar a sopar. No, havia vist que havia anat tan bé el primer dia que ja m'hi vaig llançar.
16: No, però jo me'n recordo que vaig riure molt, m'ho vaig passar molt bé. Per això potser després anava quedant més amb... Bueno, quan em convidava li deia que sí perquè era molt divertit. Sí, sí, em feia riure.
15: I ella era la més simpàtica. Jo sóc bastant seriós a la feina, la veritat. A vegades no, però normalment sóc bastant seriós. La simpàtica era ella.
17: Bé, no?

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, IAPA.

0: kesä Norma Comics.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: La vila de Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. En la primera convocatòria es van atorgar 14,9 milions a Figueres per al projecte de transformació del sector oest. L'associació Altamariu de Castelló d'Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un centre especial de treball. L'associació busca noves famílies per oferir un projecte laboral digne i autònom, combinant teràpia ocupacional amb remuneració. Baixen les ruptures matrimonials a les comarques gironines, però creixen els divorcis de mutu acord. Els jutjats gironins han registrat 353 demandes el primer trimestre del 2026, un 3,6% menys que l'any passat, mentre que els divorcis consensuats han passat de 225 a 253.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 44.
2: Això és Ràdio Vila Sacra.
3: Què, què?
4: Que això és Ràdio Vila Sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?
5: Abacus, sempre amb la cultura.
6: Màgica, plena de música i cultura.
5: Abans. Ara.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
9: Un viatge en el temps.
0: I parlant d'emocions.
1: 98.
7: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Cavitici.

0: tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, com esteu? Jo particularment estic molt contenta. Jo només per això estic supercontenta. El tracte és exquisit i és que no tinc res dolent que dir. Jo ho recomano. I un petó a tothom. Vale, gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: per la màgia del moment.
1: A Ràdio Vila-sacra, nyaca, nyaca, nyaca.
0: Ai, Paco.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Hola, sóc en Pep. Voldria recomanar El somni d'en Blai perquè és el meu conte preferit i perquè l'ha escrit en Rafael Nadal, que és el meu avi. La història va d'un nen que es diu Blai, que té una malaltia, bueno, que mai ha anat a l'escola perquè té fibrosi quística i tampoc ha anat d'excursió ni de colònies. Una vegada anirà de colònies i l'ajudaran els seus amics, mestres i professors. Espero que us hagi agradat. Us ho recomano.

0: pensant en rehabilitar el vostre edifici?
1: A Revés 95 recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
0: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
1: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
0: Informació a revés95.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La precipitació dels viatgers per obrir les portes va ser el desencadenant que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. El maquinista tenia l'ordre de tornar a l'estació del Clot. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, el maquinista del tren afectat va veure un incendi davant seu, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular. A partir d'aquí, tot es va precipitar, ho explica Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
2: Però el va trobar que mentre ell estava fent aquest canvi, aquest posició de conducció, canvi de cabina, doncs algunes portes es van obrir, cosa que va precipitar l'entrada de fum a dins del tren i cosa que va precipitar l'evacuació ja pels seus propis mitjans dels viatgers.
1: TMB descarta que es pugui repetir un incendi com aquest en un túnel de metro perquè el revestiment que es va incendiar no està instal·lat en cap altre tram de la xarxa. La precipitació dels viatgers per obrir les portes va ser el desencadenant que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. La precipitació dels viatgers per obrir les portes...
3: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila Sacra. Avui

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Dilluns a les 10 de la nit.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: Ral de Vinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral de Vinyó. Realment.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
10: Nou episodi de pic de calor intensa, d'ambient de plena canícula, i prova d'això és que avui esperem temperatures que queden ubicades, oscil·lin entre els 35 a 40 graus, sobretot a l'interior del país. Hi ha avisos activats en aquest sentit, amb un risc alt, especialment a les comarques de Lleida, nord de Barcelona. De fet, al Pla de Lleida poden ja enregistrar-se algun primer valor de 40 graus. Això podria guanyar encara una mica més de terreny entre demà i demà passat. Una nova bombolla d'aire càlid africana se'ns instal·la sobre. Potser no és tan persistent i intensa com les que hem tingut, però bé, amb poques oscil·lacions pot arribar a persistir fins a la setmana que ve, dimarts o dimecres de la setmana que ve, ho hem d'anar seguint, però la calor la tenim garantida força dies de nou. Amb aquest nou episodi de calor, també l'aixafogó serà protagonista a la costa, on s'ha d'incrementar, i de moment avui amb bastanta estabilitat, amb sol, algun núvol baix puntual a la costa, sobretot cap al Camp de Tarragona, i a la tarda algunes nuvolades al Pirineu, ajudades per la mateixa calor. De fet, a l'Alt Ripollès no es descarta alguna gota, però aquestes nuvolades poden guanyar una mica més de terreny al llarg dels propers dies, sobretot divendres a la tarda. Un petit front reactivaria les tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu, de cara al vespre, cosa que podria fer una mica de fre al termòmetre, poca cosa, i en tot cas aquest tornaria a repuntar amb un altre pic de calor intens a partir de diumenge i a l'inici de la setmana que ve.
11: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
13: Bon preu i esclat.
14: Thank you.
1: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
13: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: vida. Simplement brutal.
1: Ara toca raonar.
0: Imaginem que els membres del Consell de Direcció de la Ràdio i la Televisió Pública el formessin persones de diferents partits polítics segons els resultats de les darreres eleccions. Imaginem que ells el que desitgen és que els programes, siguin de ràdio o televisió, vagin a favor dels seus partits polítics corresponents sempre. Imaginem. Imaginem que el mateix passa als mitjans de comunicació privats, que per funcionar necessitarien, pues, publicitat, però a més, al no arribar, necessiten aquelles subvencions dels uns i dels altres. Imaginem.

contrari, sigui com sigui. Imaginem. Imaginem que, a més, ho fan en diferents mitjans on també inclouen col·laboradors i periodistes afins, els quals, imaginem, els hi donen un sobresou per perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Si tenim en compte que tot això sembla passar a les xarxes socials i a internet, on cadascú tira segons qui el finança i qui li dona diners, potser és molt d'imaginar que ens manipulen des de tot arreu. Ens manipulen de totes les maneres possibles i per boca dels més prestigiosos intel·lectuals i esperpèntics que omplen la nostra quotidianitat comunicativa. Imaginem. És clar que per imaginar no quedi, mentre ens ho permetin. Imaginem.

0: Res del món no existeix fora d'això.
1: Quina calor. Vens a l'aigua?
2: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
1: Ja, això passa.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Pareu bé l'orella.
5: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
8: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
9: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
6: Això és la caixa de sorpreses.
7: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: més musical de l'Empordà.
1: No saps quantes sensacions pots arribar a descobrir.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: llibres per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys.
1: Ràdio La Sacra.
0: Llibres per somiar.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ampliarà el número de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Són les anomenades zones de mercat tens. El Departament de Territori n'ha elaborat un nou llistat en què hi apareixen 53 poblacions que no hi eren fins ara. Ara bé, hi ha 22 que deixen de ser-hi. En total, els municipis considerats àrees tenses passen de 271 a 302. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell o Sant Andreu de la Barca, el Baix Llobregat, Vilaseca, el Tarragonès o Agramunt a l'Alt Urgell. I entre els municipis que deixaran de ser zones tenses hi ha Lleida, el Segrià o Granollers i Mollet del Vallès, al Vallès Oriental, que segons el govern ha millorat la seva situació pel que fa a l'habitatge. I és que per aparèixer al llistat s'han de complir alguns criteris que es revisen periòdicament, com que el preu de l'habitatge s'encareixi 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys o que les famílies hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. El llistat d'àrees tenses se sotmetrà ara a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni també el seu vistiplau.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
2: Això és
3: meravellós.
2: Des d'aquí, petons i abraçades.

intens, però distant. Anem compartint les nostres sensacions particulars, tant si estàs a la muntanya com si estàs a prop del mar. Ens trobem amb l'ànima d'il·lusió, amb l'ànima d'aquesta il·lusió per donar-nos un bon petó d'harmonia, de coneixement, d'humor, de música, per ballar, recordar i sentir, tu i jo. Quina meravella! Qui ens ho havia de dir? Totalment enganxats l'un a l'altre, com la paret i la hiedra.

0: relat, recerca, realitat, resposta, revista.
1: Per gaudir, entendre i aprendre, les revistes t'acompanyen sempre per fer camí.
0: Hi ha més de 200 revistes de 30 temàtiques diferents en català. Subscriu-t'hi per rebre-les a casa o llegeix-les en format digital a iquiosc.cat.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
2: Això és Ràdio Vila Sacra.
3: Què?
4: Que això és Ràdio Vila Sacra.
5: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?

0: en el 107 de la FM.
1: Avui us parlarem de com entendre les etiquetes dels productes alimentaris. I per fer-ho ens acompanya l'experta en nutrició, Meritxell Vancell.
2: Les etiquetes dels productes alimentaris ens aporten molta informació i els consumidors les hem d'entendre perquè això és decisiu a l'hora de triar un producte o un altre. Les etiquetes ens aporten dos tipus d'informació, la general i la nutricional. La nutricional no és obligatòria, però ens aporta una informació del producte, les característiques nutricionals, que és interessant saber-les. I quina informació hi ha a les etiquetes? Doncs hi ha el nom del producte. No hem de confondre el nom del producte amb la marca comercial, perquè no és el mateix un iogurt que un preparat làctic i tampoc és el mateix un suc de fruites que un nèctar de fruites. També hi ha els ingredients. Els ingredients apareixen per ordre d'importància, és a dir, el que hi és en major quantitat serà el primer de la llista i així successivament. També hi ha el pes net o la quantitat neta, que amb els productes sòlids, com pot ser l'arròs, s'indica en grams. En canvi, quan el producte és líquid, com la llet o un altre aliment com un suc, aquest s'indica en litres o mil·lilitres. També trobem la data de consum o la data de consum preferent, que es diferencien segons els dies de vida que té aquell producte. També hi ha el país d'origen, que segons la llei doncs, només l'hem d'indicar quan el producte no és de la Unió Europea. Si no, no cal indicar la seva procedència. També hi ha l'apartat de les condicions de conservació, que aquest és necessari quan el producte necessita unes maneres de conservar doncs, especials per evitar que el producte s'alteri. Grau alcohòlic s'ha d'indicar quan el producte supera l'1,2% de graduació. També, en molts casos, i ara cada vegada més, hi ha l'apartat dels al·lèrgens. En els productes bon preu indiquem els al·lèrgens 3 amb una icona, que són l'ou, la llet i el gluten. Ara bé, si hi ha altres al·lèrgens, com pot ser la soja, el peix, l'api o la mostassa, que també són al·lèrgens que s'han de declarar, aquests els s'indiquen amb una frase, perquè les persones intolerants o al·lèrgiques puguin escollir si el prenen o no. La informació nutricional que apareix en les etiquetes s'indica sempre per 100 grams de producte o 100 mil·lilitres de producte. Aquesta informació sempre que hi és ha de sortir-hi les calories, les proteïnes, els greixos i els hidrats de carboni. També hi pot haver més informació, però aquesta és l'essencial i la indispensable que hi ha d'aparèixer. Hi ha productes amb denominacions d'origen. Aquí a Catalunya tenim la denominació d'origen protegida, la denominació geogràfica i la indicació geogràfica protegida. Tots els aliments que siguin amb denominacions d'origen catalanes, els etiquetatges hauran d'aparèixer en català. Actualment hi ha molts productes alimentaris que tenen el semàfor nutricional. El semàfor nutricional sempre indica la informació del producte, les característiques nutricionals, o bé per ració de consum o per unitat de venda. Per exemple, un iogurt, la informació serà per unitat, perquè quan ens mengem un iogurt ens el mengem sencer. Però, per exemple, amb un bric de llet, la informació nutricional que apareixerà en el semàfor serà per ració de consum. En aquest cas, un got de llet fa 200 mil·lilitres. I què hi apareix en el semàfor? Anem a veure, per exemple, en el cas de la tonyina, veiem que una llauna ens aporta 106 quilocalories. I això successivament ens passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. També ens indica un percentatge. Aquest percentatge és el tant per cent de les necessitats diàries recomanades. És a dir, si una persona necessita ingerir 2.000 quilocalories al dia, menjant una llauna de tonyina ja té el 5% de les calories cobert. I així es passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. Per tant, és una informació de més a més que ens aporten les etiquetes. Llegir bé les etiquetes és molt important, però entendre-les encara ho és més, perquè, com hem dit, això ens facilita la compra i la tria dels aliments.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia, una situació gairebé idèntica a la que teníem ahir a les comarques de Girona i, per tant, tornem a despertar amb un temps molt plàcid, molt estancat, molt tranquil i, sobretot, molt humit. Per tant, una altra vegada hi ha alguns núvols baixos que es van situant bàsicament cap a la Costa Brava Nord, al voltant del Cap de Creus, també cap a la Plana Empordanesa. En alguns racons arriben aquests núvols baixos o aquesta boirina. Al llarg d'aquesta tarda també alguna nuvolada apareixerà cap al Ripollès, l'Alta Cerdanya, també l'Alta Garrotxa, però serà difícil que arribin a deixar tempestes. I avui el vent girarà una mica més cap a Garbí, per tant farà pujar de sobte la temperatura al voltant del Montgrí o també, per exemple, cap al Pla de l'Estany, el Gironès, i la Baixa Garrotxa. En alguns racons propers al Fluvià avui fregarem els 40 graus, per tant, molta calor i arran de mar moltíssima xafogó, per tant, un dia de molt rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.
14: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: EmpordàJove.cat, tota la informació que t'interessa a un clic.
1: A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
1: Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: La teva professió no és quedar-te adormit sobre la pàgina 102 del temari preparant les oposicions. A Adams t'ajudarem a aconseguir una plaça per tal que et puguis dedicar a la teva autèntica professió. Perquè només a Adams fa més de 65 anys que ajudem milers i milers d'opositors a obtenir la plaça professional que somien. Treu profit de la nostra experiència i entra a adams.es.
6: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: Iaia!
4: Mana!
3: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
4: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
3: Un eclipse?
4: Sí!
3: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
4: Esclar, home! El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya!
3: I a quina hora?
4: A 8:45! Que no ho sabies?
3: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
4: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
3: I anirem junts, iaia?
4: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
3: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
4: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
3: Ah, sí?
4: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
5: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. Ràdio Vila-sacra. Les coses d'una altra manera. Acosta't.
6: I parlant d'emocions.
7: 48.

0: I parlant d'emocions.
1: 17.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: WhatsApp de Radio Villa Sacra, C5, C19, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!
2: La generació de la radionovel·la, dels podcasts, de les playlists o dels hits. Siguis de la generació que siguis, tots formem part de la generació del càncer. Però investigant, junts podem ser la generació que cura el càncer. Uneix-te a la generació Cris i dona a Cris contra el càncer a criscancer.org.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina't.
2: Escolta, nens, que m'han dit la Lourdes, la meva veïna, que heu ficat un contestador automàtic d'aquest. I he pensat, saps què? Truca'ls. Truca'ls perquè jo és el primer dia que us escolto i jo em pregunto, és el que hi ha. Però bueno, que ho feu molt bé i que ja ho sabeu, que si voleu vindre a menjar macarrons o canelons o el que vulgueu, bé, aviseu-me amb temps. Doncs això. Hala, adéu, petons.
3: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
4: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Yeah,
1: yeah, yeah. Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta.
2: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament d'Agricultura calcula que el nou episodi de perill d'incendis forestals s'allargarà, atenció, fins al 4 d'agost. Es demana extremar les precaucions per la persistència de temperatures molt elevades i una humitat relativa molt baixa que provocaran un augment progressiu del perill fins a assolir nivells màxims a partir de l'1 d'agost. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
7: Avui

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Millor. A Ràdio Vila Sacra 107 FM i punt.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia, una situació gairebé idèntica a la que teníem ahir a les comarques de Girona i, per tant, tornem a despertar amb un temps molt plàcid, molt estancat, molt tranquil i, sobretot, molt humit. Per tant, una altra vegada hi ha alguns núvols baixos que es van situant bàsicament cap a la Costa Brava Nord, al voltant del Cap de Creus, també cap a la Plana Empordanesa. En alguns racons arriben aquests núvols baixos o aquesta boirina. Al llarg d'aquesta tarda també alguna nuvolada apareixerà cap a l'Alt Ripollès, l'Alta Cerdanya, també l'Alt Garrotxa, però serà difícil que arribin a deixar tempestes. I avui el vent girarà una mica més cap a Garbí, per tant farà pujar de sobte la temperatura al voltant del Montgrí o també, per exemple, cap al Pla de l'Estany, el Gironès, i la Baixa Garrotxa. En alguns racons propers al Fluvià avui fregarem els 40 graus, per tant, molta calor i arran de mar moltíssima xafogor, per tant, un dia de molt rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bon preu i esclat.
15: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
16: Simplement brutal.
17: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Santandreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.
3: Creus que t'haig de dir l'hora cada hora? Si tens el mòbil sempre a la mà?
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Reunem. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'hauríem de tenir.
6: Ràdio Vila!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 76.
2: Pinxo l'Ivadina, em panxo, vols que et punxi amb un punxó? I em panxo l'Ivadina, em pinxo, punxa'm però la panxa no.
3: Sóc la Jana. El cos, els ulls són per mirar i les mans per agafar. El cap és per pensar i el cor per estimar. Els dits són per tocar i els peus per caminar. El nas per olorar i la boca per parlar. La llengua per tastar i les dents per mastegar. Orelles per sentir, t'ho torno a repetir. Joana Mandes.
4: Hola, sóc en David, la cuca de llum. Un fanal fa claror. Jo l'he vist i tu no. Un llum ha sortit, és el sol dins la nit. Dofí, punxet i serrat.
5: El conill. Conill, per què tems el temps? La pineda està tranquil·la i tanmateix mous encems. Mocell, orella i pupila. Tempera quart.
6: Admirem. Admirem la fantasia del pollastre cantador que fa de despertador a la gent de la masia popular catalana.

0: Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Estimat Javier, jo crec que el teu secret d'èxit és que saps escoltar. Una proposta, per què no et dediques a donar classe de saber escoltar, que fa molta falta?
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, a fer la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.

0: Gracias por acompañarnos.
1: ¡Digo, de nar!
2: Quin goig i quina alegria saber que esteu al nostre costat cada dia. No sé si us ho he dit, però us estimem.
3: Ah, que sí.
2: I tant.
3: Petons.
4: Això és...
0: És meravellós.
5: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom, no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
7: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
8: 012, la Generalitat al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya.

0: sabies que...
1: Una de les imatges més característiques de la pluja és la de centenars de formigues alades volant després de les primeres gotes d'aigua. Hi ha moltes teories tradicionals al respecte, com la de que la seva presència indica que encara queda molt temps perquè acabi de ploure. No obstant això, pocs saben quin és veritablement l'origen d'aquests insectes. Es tracta de formigues reines, que aprofiten el clima regnant per aparellar-se i posar els seus ous. Segons declaracions de l'entomòleg Xavier Espadaler, la pluja les atrau perquè propicia un sol més tou, en què es fa més fàcil enterrar els ous.

0: tinc cultura.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
2: Sí, prova water.
1: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
3: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
1: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
3: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
1: Important, en un refugi climàtic natural.
3: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
5: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser una bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
1: Per arribar als 100 anys amb un esperit jove i renovat, per continuar oferint experiències úniques i sostenibles i per continuar tenint cura del que és nostre, cal tenir un pla, el nou pla de transformació d'Aparadores. Un canvi històric per viure uns altres 100 anys plens de moments únics al teu

0: That's it, Boots. You just keep right on walking.
1: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
2: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
1: Perquè tot això no ho has perdut.
3: A good day of national come. I've never played so poorly. Clintrust is an overseer. Who's your choice?
4: Need you ask, George.
5: And now, the romance of Helen Trent.
6: Pepsi Cola hit the spot.
7: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Jukebox Saturday Night. From high atop the Hotel Rialto, overlooking your town, USA, Chesterfield proudly presents Nico's Medley of Swing.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola, bon dia. Aquesta setmana vosaltres mateixos heu donat la notícia de que els impostos pugen un 2%. Molt malament. Doncs pregunto, per què no es congela això igual que tot el de més? Si es congelen les coses, per què no congelar-ho tot? Perquè aquella persona jubilada o aquella persona que està aturada o aquella persona que no cobra el que cobrava, si li fan falta 100 euros cada mes, si no hi arriben, què faran? S'han de canviar les lleis. Si es canvien les lleis, tot això no passarà. Claríssim, eh? Bon dia.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.

0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
1: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Empúria Brava acollirà aquest mes d'agost la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. El cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
6: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Afa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: Vila, descans.
5: Residència Canina, 10.000 metres quadrats en plena natura. Guarderia Canina. Amplis i confortables habitacles individuals.
4: Higiene i desinfecció rigorosa. Vigilància 24 hores. Passeig diari i ensinistrament.
5: Carretera Pont de Molins a Cabanes, quilòmetre 2, Cabanes, telèfon 972 51 62 80 i mòbil 650 50 99 99.
6: En el temps.
7: És
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de Benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. Aquàrium de Barcelona, estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos impulsen noves eines de comunicació perquè la ciutadania pugui col·laborar en la detecció de víctimes d'explotació, la majoria dones i estrangeres. Laura Hurtado.
2: Els agents alerten de l'augment de l'explotació en pisos clandestins, de l'explotació laboral en supermercats i de nous mètodes de captació a través d'anuncis fraudulents a les xarxes socials. Per això demanen la col·laboració de la ciutadania a través d'un formulari disponible a la web i a les xarxes socials dels Mossos que permet aportar informació sobre possibles sospites d'irregularitats. Lluís Moreno, especialista a la Divisió d'Investigació Criminal.
3: Són persones vulnerables en un estat de necessitat. La gran majoria són persones estrangeres amb una situació irregular administrativa en el nostre país. Són persones que estan amenaçades, que estan coaccionades, elles i també la seva família a l'origen, al país estranger, no?
2: Entre el 2025 i el 2026 els Mossos han identificat 24 víctimes per tràfic d'éssers humans, la major part dones i en situació d'explotació sexual.
4: La única manera d'acabar amb el tràfic d'éssers humans és no utilitzar la prostitució ni a locals ni a carreteres.
5: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Carlota Rayo. El que m'agrada més són les notícies perquè sé el que passa.
7: Adrián Moral. El que m'agrada més... els esports.
8: Soc el Víctor Bucemos i m'agradaria que es fes un programa sobre jocs de videojocs, d'esports, de tots els jocs, de varietats de jocs.
9: Hola, soc la Flora. M'agradaria que... Ai, el que m'agrada més són les entrevistes.
10: Hola, soc el Bernat Santacreu. El que m'agrada més de la ràdio és quan parlen d'un programa en concret.
11: Hola, soc la Marina Ridal. El que m'agrada més és la música.
12: Hola, em dic Marta Navarret. I el que m'agrada més és la música.
13: Soc el Pau Blanc i m'agradaria que fessin un programa per a joves i per nens.
14: Em dic Robert, que faiguin música rock.
15: Hola, em dic Miquel Casafont i m'agradaria que també que fessin música rock.
16: Em dic Mar Duró. I el que m'agrada és la música.
17: Hola, em dic Miquel Cererols i el que més m'agrada és la seva música.
18: Hola, em dic Paula i el que escolto de ràdio és la mitjanit.
19: Hola, em dic Xenia Villanueva. A la ràdio m'agradaria que posaran marques de roba.
20: Hola, em dic Carla Arias i a mi el que m'agrada de l'emissora és la música.
21: Hola, sóc Edgar i el que m'agrada és la música i la informació per si passa alguna cosa i m'agradaria que fessi un blog de videojocs.
22: Hola, soy Kevin Mancilla y me gustaría que en la radio salga más canciones de hip hop y todo eso.
23: I parlant d'emocions...
24: 54.
25: Defineix tranquil·litat.
26: No et preocupis si no ens vols escoltar.
27: Eh?
26: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
27: Ostres, tu!
26: Així de fàcil és la situació. I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
27: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
28: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
29: Parcs de llegenda. El Parc del Garraf se situa entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El seu paisatge és característic pel mar, les coves, els penya-segats i els avencs. No és per casualitat que els protagonistes de la llegenda siguin una sirena i un pescador. I l'antagonista, un drac. És la llegenda de la sirena de la Falconera. Diu la llegenda que temps era temps, quan els ocells tenien dents, en una de les coves a la vora del mar d'un penya-segat anomenat Falconera, hi havia amagat un magnífic tresor que era custodiat per una bellíssima sirena i un drac molt ferotge. Un jove pescador que passava molt a prop de la roca va veure la sirena pentinant-se els llargs cabells mentre entonava una bonica cançó. La Pilar Carbó és ben coneguda al Parc del Garraf per la seva tasca com a guia del parc i per tenir una casa rural, la Fascina, on hi viu des de fa més de 20 anys. Ella en sap molt d'històries i de llegendes relacionades amb l'entorn. Benvinguda, Pilar.
30: Gràcies, hola.
28: Dins d'aquesta llegenda hi ha dos éssers mitològics que són molt típics de llegendes, la sirena i el drac. Què simbolitzen? Podrien ser, no sé, la terra i el mar, que és el que potser ens suggereix?
30: A veure, per mi, bueno, penso que la sirena simbolitza els perills del mar. Hipnotitzaven els pescadors amb els seus cants i els portaven fins la mort, segons diuen quasi totes les llegendes d'elles. I pràcticament l'únic que feien era cantar i pentinar-se. Ja a l'edat mitjana i fins a ben entrat al segle XVIII, tothom creia realment en l'existència d'aquestes sirenes. En quant al drac, doncs també és una criatura mítica, que representa diversos animals diferents, serps, sargantanes, etc. Normalment tiren foc, i a través dels anys la gent els ha vist com si fossin adversaris dels humans. Ferotges, poderosos, dolents, però també respectables. Guarden tresors en grans coves i dormen sobre aquests tresors.
28: Pilar, la llegenda ens fa conèixer la geografia del Garraf, especialment la Falconera, que és un punt emblemàtic. Què té d'especial aquest lloc?
30: Perquè pensem aquí tots, lògicament, i qualsevol que ho conegués, que no és molt comú trobar un indret com aquest, on tota la força d'un riu doncs, segueix el seu camí de manera subterrània, sota tot un massís que també l'alimenta de les aigües de pluja que cauen i que entren a través dels avencs meravellosos, a l'alçada de la Falconera. La Falconera és un penya-segat que hi ha allà llindant amb el mar, que es diu així perquè criaven els falcons a la part, al cim, diguem, no?, de la penya. Llavors aquí, entre el mar, sent riu d'aigua dolça igualment, però sota mar. I, és a dir, no es barreja amb l'aigua de mar. Això és increïble perquè no sabem on acaba i on brolla, per tant, és misteriós i màgic, però real.
28: I altres llocs del parc màgics i reals que destacaries i que no sé si podrien generar, suscitar futures llegendes, també?
30: Doncs sí, bueno, de fet, hi ha més llegendes que es van sentint. Doncs jo què sé, la llegenda de la nena que apareix a l'indret de Jafra, el pas de la Maladona, que també està proper a la Falconera. Hi ha moltes llegendes d'aquest tipus que cadascú la conta a la seva manera, no? I, bueno, i sempre apareixen llegendes d'aquestes.
28: En veure-la i sentir la seva veu dolça, va quedar-ne profundament enamorat. El tresor no li importava, només volia trobar l'amor. En veure que era un bon noi de sentiments nobles, la sirena el va correspondre. Tornant a la història, ara que hem conegut el pescador, què simbolitza per tu aquest personatge?
30: El pescador simbolitza l'amor fins al punt d'enamorar una sirena, cosa que, com que ja hem comentat abans, tothom sap que és pràcticament impossible que això passi. Normalment és el contrari, els porten a l'amor. Llavors, per tant, això ja té... simbolitza l'amor, perquè és especial. Però també són aquestes costes del Garraf, aquest mar i aquest indret i aquesta muntanya que són molt romàntics. De totes maneres, el pescador és el rei del mar, coneixedor de tot, com ningú dins de la mar. Així, aquí, per enganyar-lo, és complicat. Llavors, també, imagineu, han viscut naufragis, habitat pirates, jo parlo a través dels anys i els anys, esclar. Enfrontat a monstres marins, etc. Llavors, enganyar-los és com difícil, eh?
28: El pescador, no?, com l'encarnació o la representació del mar, de l'amor, també... Però la venjança és un altre element molt important d'aquesta història. Amor, venjança, elements típics de llegendes... Diries que sempre guanya l'amor a les històries i a les llegendes?
30: Doncs no, perquè penseu que les llegendes són temes universals i n'hi ha a tot arreu del món. Llavors, igual hi ha l'amor, que hi ha l'enveja, que hi ha l'amor, el bé, el mal, el desconegut... Bueno, són tantes els qualificatius que li donaríem, els adjectius, que no pararíem. I la humanitat i la seva imaginació no es pot canviar perquè és infinita.
28: Clar.
30: És infinita i difícil de... Cada cap és un món, cada ment és un món, i això també té la seva gràcia.
28: I Pilar, des del teu cap i des del teu món, quina lliçó en podem extreure d'aquesta llegenda?
30: Bueno, pues jo crec que per mi, com que suposo que pel territori, que sempre a través de transmissió oral i popular pues les coses s'han anat contant i escampant de diverses maneres, on que tot sigui el mateix tema, jo crec que és un mar suau, aquest Garraf, aquest Mediterrani que dona el Garraf, i amb poca bravura. Però quan t'apropes als penya-segats o a les roques en general, és molt perillós, sobretot si fa vent, on que la gent no s'ho pensi. Llavors, la mitologia catalana, com que està plena d'éssers fantàstics, sobretot de dracs, i crec que la llegenda aquesta, per mi, representa, doncs, no sé, l'amor, la gelosia, el perill d'un món desconegut per la majoria dels mortals, i com nosaltres no som pescadors, ni vivim sota el massís, pues no acabem d'arribar al fons de tot això, saps? Vull dir, som massa éssers humans reals com per veure la profunditat de tot això.
0: Nosaltres som éssers reals, Pilar, però no ho són pas les sirenes. Les sirenes són personatges de contes i de llegendes amb mig cos humà i mig de peix. I, sens dubte, ara més tu ens explicaves, sempre han embadalit a mariners i a pescadors per les seves cançons i per la seva bellesa. És el mateix que sentim, aquest embadaliment, quan visitem aquest parc de llegenda, el Parc del Garraf.
26: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
3: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

0: informació, música, entreteniment.
1: Els petits gestos de cada dia.
2: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar. Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Vila-sacra, sense et punxero, efa ema.
2: Daiho, làmines solars per vehicles i oficines amb garantia de 10 anys. A l'enfosquir els vidres de l'automòbil també es reforcen, augmentant la seva protecció. Al nivell de qualitat i preus molt competitius. Tintat de vidres Daiho. Més info a daiho.es.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ai.
4: Qüestions lingüístiques.
5: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
6: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
7: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
8: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 Dino 70 602. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Catalunya rebrà el 2027 els majors pagaments a compte de la història, 32.600 milions d'euros, un 8% més que el 2026. Lorena Enns.
2: Dels 170.000 milions d'euros que el Ministeri d'Hisenda pagarà a les comunitats autònomes el 2027 en forma de bestretes perquè aquestes puguin finançar els seus serveis públics, Catalunya en rebrà 32.600, un 8% més que el 2026. En un comunicat, el Ministeri d'Hisenda assegura que aquests pagaments a compte encara podrien ser superiors al proper any si s'aprova el nou sistema de finançament autonòmic, un debat que ha quedat ajornat el 4 de setembre després que el PP demanés més temps al govern central per estudiar la proposta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat d'encertada la decisió del Ministeri de posposar el Consell de Política Fiscal.
3: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: Es tracta d'una reforma que, d'aprovar-se, suposarà 4.600 milions d'euros més per a Catalunya. El veritable examen del model, però, arribarà un cop aterri al Congrés dels Diputats.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Montroig Miami.cat.

0: I parlant d'emocions.
1: 16. Tanca els ulls. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
2: Els falsos amics, d'en Xavier.
3: Els falsos amics són paraules semblants de llengües diferents, que encara que s'assemblin, no volen dir el mateix. Aquesta semblança és un parany i ens pot portar, per exemple, a traduir com a preservatiu la paraula anglesa preservative, que vol dir conservant. El terme fals amic s'aplica generalment al lèxic, però també n'hi ha en fonètica. Per exemple, si diem malament un nom perquè en llegim les lletres com en català i no com en la llengua original, és que ens han enganyat els falsos amics. Això és el que passa amb el nom Xavier aplicat a francesos o alemanys, que la lletra inicial ens confon. Xavier ve del basc Xavier, en què prové d'Etxe Berri, és a dir, casa nova. A partir de Sant Francesc Xavier, nascut a la vila navarresa de Xavier, arriba a diferents llengües i adopta diferents formes i pronúncies. Amb el nom en basc o portuguès Xavier no ens confonem, perquè el so inicial és com el nostre. I en castellà tampoc, perquè tenim Javier molt interioritzat. En anglès, Xavier ens pot sorprendre, però ens en sortim. És quan hem de fer sons que no tenim o que no tenim en una posició determinada que realment ens costa. Per això ens és difícil dir la X inicial de Xavier en francès, Xaver en txec i Xava en alemany. Malgrat tot, encara que costi i costa, val la pena respectar i mostrar la diversitat lingüística, no trobeu?
1: La xarxa de comunicació local.

passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: 012, la millor resposta.
3: Vaja, un altre cas de corrupció.
2: El govern ha impulsat una estratègia per lluitar contra la corrupció. S'han plantejat 25 mesures consensuades amb experts i membres de la societat civil que s'aplicaran a l'administració de la Generalitat i a tot el sector públic al llarg dels pròxims 2 anys. D'aquesta manera, els ciutadans tindran més eines per denunciar casos de corrupció i tots gaudirem d'una administració més transparent. Informeu-vos-en a governobert.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La vila de Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. En la primera convocatòria es van atorgar 14,9 milions a Figueres per al projecte de transformació del sector oest. L'associació Altamariu de Castelló d'Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un centre especial de treball. L'associació busca noves famílies per oferir un projecte laboral digne i autònom, combinant teràpia ocupacional amb remuneració. Baixen les ruptures matrimonials a les comarques gironines, però creixen els divorcis de mutu acord. Els jutjats gironins han registrat 353 demandes el primer trimestre del 2026, un 3,6% menys que l'any passat, mentre que els divorcis consensuats han passat de 225 a 253.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: vagi fent xup-xup, xup-xup.
1: Tots ben juntets i ben arreplegadets fent amor. Fent pinya, fent família. I disposats a conèixer, a aprendre, a compartir un matí tralarà, tralarí. No sé com us ho hauria de dir. Però estic content, tu. Avui és un dia d'aquest... M'agrada a mi l'amor. És una cosa que dius... No t'agrada l'amor? No t'agrada fer l'amor? Bé, ben fet. Ben fet, molt ben fet. Ah, clar, aquí ja entraríem a la polèmica. Què és fer l'amor ben fet? Toma ja. Fixeu-vos que tinc un llibre davant que es diu Amor y Matrimonio. Agafa't, agafa't, que vienen curves i que en una pàgina del seu pàrraf ens diu: el matrimonio es una institución social que nada tiene que ver con el amor. Què tal? El cor maco? També diu: excepto el antagonismo en el que ambos puedan verse inmersos. Albert, has entès això?
2: Perfectament, sí, sí, ho he entès, sí.
1: El matrimoni i l'amor no tenen res a veure?
2: Em sembla que ho he preguntat ja no sé quanta gent i ningú respon d'una forma exactament igual a la paraula amor. O sigui que jo crec que tantes persones com hi ha al món, tantes persones com et dirien que senten o veuen aquest sentiment... efectivament, des de la més remota antiguitat que se n'en parla i sembla ser que té moltes excepcions. O sigui que, mira, em va recomanar una meva amiga que és especialista en l'amor, amb l'amor intel·lectual, vull dir.
1: És que hem de parar. Amor intel·lectual.
2: Intel·lectual, sí, perquè ser especialista en l'amor, esclar, hi ha tantes classes d'amor que podríem pensar en un altre tipus d'especialització, veritat. Doncs aquesta amiga meva em va dir, mira, diu, posa't davant de l'ordinador, diu, hi ha el programa Yahoo, diu, apretes la paraula amor, diu, i pots quedar esfereït. Es veu que hi ha quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de frases que diuen amor, diu, que no te les acabaràs en un any. Imagina't tu el que es pot dir de l'amor.
1: I de temes.
2: I de temes referents a l'amor.
1: I de llibres.
2: I de llibres. Ara bé, jo intentaré, tinc aquí unes petites anotacions, algunes que em sembla que riurem, d'altres que són serioses, i ens donarem compte, doncs, o almenys voldria que ens donéssim compte de la paraula amor, doncs, el més important que amaga, que no té que ser exactament el que tothom primer pensa relacionat amb què, Xavi?
1: Amb l'amor.
2: Amb l'amor, esclar.
1: A veure, què és per tu l'amor?
2: Oh.
1: Ara
2: M'has agafat. Xavi, què és per mi l'amor? Em sembla...
1: Digo.
2: M'agradaria viure, doncs, el doble del que he viscut per poder-te contestar d'una forma correcta.
1: Sí, bueno, però així amb 5 cèntims...
2: Tinc la meva experiència personal, tu també la tindràs.
1: Sí, la veritat és que sí.
2: Tothom la té, més o menys, i un amb aquesta experiència, que ja em donaràs aquesta experiència locadon de si, doncs una petita vida, 50, 60, 70 anys, què podem dir de l'amor amb 70 anys, 80, 90? Pues poquet, podem dir, doncs mira, una coseta que ens ha passat, 2, 3, 25, que això, això davant de la humanitat, No sé, Xavi, no sé.
1: Què és l'amor per tu, Albert?
2: Per mi l'amor, pues, és algo fonamental. Fonamental. Jo crec que és el vincle que ens fa relacionar uns amb els altres. O sigui que, què faries? Què faries, Xavi, si ens imaginéssim per un moment, que estàs solet allà en una illa, sense ningú? Què faríem? Pues faríem pena. Ens necessitem uns amb els altres. I sembla ser que amor és això que un no té i busca amb l'altre.
1: Quants cops t'has enamorat, Albert?
2: Jo crec que he estat sempre enamorat, però no sempre he estat enamorat del que tothom es pensa que un ha d'estar enamorat, veritat, d'una dona. Jo he estat enamorat, estic enamorat de la naturalesa, estic enamorat del mar, Estic enamorat de la tramuntana. Estic enamorat de lo que faig. Estic enamorat perquè, sense tot això que he dit, estaria en una illa deserta. Molt avorrit, Xavi. O no?
3: Sí, jo ja he dit quan he començat que per mi l'amor és vida, és la vida,
2: és la base, vida,
3: és la base. La però evidentment entenc que segurament hi ha persones que poden viure tranquil·lament sense amor, no? O no? Tu què en creus?
2: No, el que viuen possiblement visquin confosos amb el que l'amor significa i es creguin que l'amor és només això o només allò. Sí, per mi l'amor essencialment és això que un fa, que li surt del cor i que rep aquest benefici de satisfacció sense que el paguin, sense que l'hagin de pagar, eh? O sigui, que immediatament té la resposta d'una cosa que ell don i que pel sol fet de donar-la, pues és feliç.
3: Fixa't que en aquest llibre, Amor y Matrimonio, diu que el amor va unido al proceso de un cambio social. Diu que el matrimonio es como un arreglo económico en el que se ponen de manifiesto unos acuerdos. Según la vida de ambos cónyuges, hasta que la muerte de uno de los dos se produce.
2: Sí, no, sí, això de la família i el matrimoni amor és un invent relativament recent en la història nostra, eh? O sigui, encara fa 4 dies en aquí es feien els matrimonis per interessos, les pubilles, els hereus, i estaven concertats pràcticament des d'un naixement els matrimonis. I sembla ser que des del punt de funcionament de la família eren molt més sòlids aquests matrimonis que els que s'han fet després, ara, per amor, que duren... Què duren, Xavi, aquests matrimonis? Pues lo que dura.
3: El tema de l'amor, doncs, ens portarà, jo m'imagino, que a moltes preguntes, a molts interrogants, a molts temes que compartirem aquest matí, tan meravellós, dins d'una setmana que, família, ens toca l'amor

Som d'aquí. Som de casa. Treballem per amor a la ràdio. Som Ràdio Vila-sacra. Gràcies per deixar-nos ser.

0: les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
3: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.
4: Des de l'Alt Empordà al món, avui Garrigàs.
5: Per terra ferma i cel ras, Garrigàs els té al vol amb pluges, vent, lluna i sol. Per vaques marcant el pas, Garrigàs fent camí els plau poder-se exhibir. Per comptar flors a compàs, Garrigàs en la llum vessen colors i perfum. Desitja saber on estàs? Garrigàs t'ho dirà només que baixis al pla. Sant Miquel, pedra i or, mirant el cel.
6: Ara que el camí fa pujada, respira, revisa, retroba, renova, reviu, reafirma't.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
1: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus: adults 17 euros, menors entre 5 i 12 anys 11 euros. Menú: amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres: pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.
2: A punt per dir sí?
3: Yes.
4: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
1: Molt.
2: I parlant d'emocions...
3: 66.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nit envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: els Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu.

Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: Mensaje número 4. Recibido hoy a las 15 horas 21 minutos.
1: Mira, jo volia comentar que tot aquest tema del reciclatge, de la reutilització, això ho hem de viure amb molta normalitat i hem de ser nosaltres els que a la generació del futur això sigui una plena normalitat. Jo sóc mestra i tinc dos nens petits. A l'escola vam començar guardant el paper de plata dels esmorzars i recollíem en una setmana una immensitat de paper de plata que després aprofitàvem per fer murals i coses així. I ara ja no porten paper de plata, ho porten en carmanyola, en paper de cuina, i la gent ha respost perfectament. Els nens, el meu fill sap perfectament que la pela del plàtan ha d'anar al contenidor marró, que un altre ha d'anar al groc, i això ho hem de viure amb tota normalitat a casa. No ha de ser una cosa extraordinària. Si nosaltres ho fem com una cosa extraordinària, ells no ho viuran com una cosa normal. I si nosaltres no ho fem així, en futur ells tampoc ho faran. I llavors, doncs, no sé, no? Jo penso que vull dir que sortir pel carrer i que prenguin el color groc, sapiguent que és el contenidor on han de llançar els envasos, doncs és una cosa que ells, quan tindran 10, 11, 12 o seran adults, ja ho faran amb tota normalitat. Ara no podrem pretendre que això ho facin els avis, perquè, bueno, aquella senyora que ha tocat abans, no?, que dic que reutilitzaven més que ara, però ara els costa molt entendre, doncs, el tema de les deixalles orgàniques i barregen el plàstic i barregen l'envàs, però si nosaltres no vivim amb normalitat, en un futur, els nostres fills, que són les generacions que han de portar el món endavant, tampoc ho viuran amb una normalitat, fer això.
0: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: Interior posa en marxa una campanya informativa per conscienciar la ciutadania de la importància de tenir un kit d'emergència per fer front a hipotètiques situacions de risc. Núria Parlon.
1: Hem d'estar en una actitud passiva davant de la situació d'emergència per passar a una situació d'activar-nos per protegir-nos i autoprotegir-nos.
0: Un kit d'emergència que, com detalla la psicòloga de Protecció Civil, Judit Lecué, ha de contenir...
2: Que hem de calcular 1,5 litres d'aigua per persona, per dia i per 72 hores. Després porta a medicació, una farmaciola, porta ràdio i llanterna, sobretot amb piles, documentació, i l'hem de guardar en una bossa estanca, porta aliments de llarga durada, porta claus, porta diners en efectiu.
0: A més, és imprescindible també pensar en totes i cadascuna de les necessitats de les persones amb les que convivim i també dels animals de companyia. Una campanya informativa la que ha presentat la Conselleria d'Interior, que es difondrà a través dels mitjans de comunicació del transport públic i també mitjançant voluntaris de Protecció Civil.
3: Pensa, pensa.

Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.

0: viatge en el temps.
1: Des dels plats de tradició fins als més elaborats amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos.

0: dia a tots els amants de la cuina, cuiners, cuineres, homes, dones, més joves. Esperem que amb la nostra cuinera, la Paquita Forns, la Paquita de Can Nassos, doncs els hi puguin aportar aquesta il·lusió, aquestes ganes de fer aquests bons menjars. Paquita, bon dia.
1: Bon dia i bona hora a tothom.
0: I hem posat a tothom, tothom que aprengui a cuinar. I que,
1: que li agradi la cuina.
0: I si no li agrada, que posi una mica d'esforç, no?
1: Home, això és el menys, i més si li toca la dona que ha de cuinar a la casa, que tothom fer les coses que tothom els hi agradi.
0: Paquita, sempre vostè ens ha dit que la cuina relaxa, eh?
1: Jo sí. A mi, el menys, m'ho fa.
0: Però la cuina no és agraïda, eh?
1: Bueno, depèn de qui tractes. Per un regular... Si no són molt agraïts tota la família, llavors de tant en tant els has de donar algun toc. Perquè el que et desespera més és que tu hagis passat 3 hores fent un plat i que quan el mengin ningú et digui oh, que és bo.
0: Tothom mengi, calli, mengi, calli, eh? I ja està. Eh?
1: Això no és
0: molt
1: plat.
0: Malament, molt malament. Molt bé, Paquita. Doncs agafem les seves recomanacions i sí que farem ja bona nota de la recepta que es porta el dia d'avui.
1: Sí, avui és una recepta molt senzilla però és molt agradable. És espinacs amb gambes i pinyons.
0: Molt bé, mira. Qui, qui
1: sí, molt senzilla, però...
0: En gambes i pinyons, eh? Paquita diu gambes i pinyons.
1: I pinyons,
0: molt bé,
1: senyor.
0: Endavant amb els ingredients.
1: És 1,5 quilos d'espinacs. 50 grams de pinyons, 300 grams de gambes pelades.
0: Molt bé.
1: 7 alls tendres.
0: Alls.
1: Sí, alls, alls tendres.
0: 7 alls tendres.
1: Tendres.
0: Perfecte.
1: Oli i sal.
0: Molt bé, facilet tot això, eh?
1: Eh? Oh, i tant.
0: Facilet, facilet.
1: Facilíssim.
0: Doncs vinga, anem a posar-lo a fer.
1: La preparació és, netegeu ben nets els espinacs i els reserveu. Amb una cassola que es pugui tapar, poseu l'oli necessari, ni massa ni massa poc, eh? I primer de tot tireu els alls, que tindreu tallats ben petits. Sense ser rossos, eh? Perquè ja de quasi de seguida ja podeu tirar-hi els pinyons i les gambes. I seguidament els espinacs, que els tindreu ben nets i ben escorreguts, de dret a la cassola. I doneu una bona volta i la tapeu. I llavors, de moment, amb foc fort. Però quan fa uns 5 minuts que està amb foc fort, hi doneu, la destapeu i hi doneu una altra volta i llavors la poseu en foc fort, fluix.
0: Fluix, ben lent.
1: Fluix. I penseu-vos...
0: I tapats, que... no encara, Paquita?
1: Sí.
0: Sempre tapats.
1: Re, pensa't que en 10 minuts de la segona volta ja quasi està aquest plat fet i cap a taula.
0: Ui, doncs ha d'estar, és riquíssim.
1: Molt,
0: i poca
1: té,
0: feina.
1: Té un sabor... Però no us ho podeu imaginar, eh?
0: Clar, és que...
1: Les gambes sí que us recomano que, perquè jo ho he fet amb gamba ja pelada d'aquesta que venen a les peixateries,
0: sí,
1: que és d'això, o bé gamba de... Bueno, gamba o llagostins, és igual, de la grossa. I us parlo amb sinceritat, però canvia molt de gust. Jo, si us hagués d'aconsellar, valdria més que agaféssiu gamba, o sigui que gamba llagostonera, que diguéssim,
0: sí, sí, sí,
1: i la peleu vosaltres.
0: Però aquesta gamba llagostonera, Paquita, la fregim una mica?
1: No.
0: O no?
1: No, no, no.
0: A veure,
1: no, no,
0: a veure,
1: ja,
0: no, no, no.
1: No, com que ja la tires primer amb els alls...
0: Això després ja la cou.
1: Ah, ui, no, no, és que és tot...
0: No, jo vull dir perquè no es quedés massa, massa cuita, seca, saps?
1: Com que veus, tu poses la cassola al foc, amb l'oli necessari, els pinyons i la gamba, de seguida. Uh-huh.
0: Sí, però la gamba...
1: Això, donar-hi una volta. No, no, no, perquè tu ja li poses pelada, eh?
0: Bueno, però vull dir que no quedi massa cuita, que quedi
1: no,
0: massa forta
1: no, no,
0: després.
1: No, no, no, no, perquè ho has de fer-ho tot seguit.
0: Va.
1: I llavors ja de seguida els espinacs ben escorreguts i nets, i ja tirar-hi els espinacs. I ja, llavors, ja tu, amb la cullera grossa, una llosa que diguéssim, dones una bona volta que els espinacs quedin més aviat a sota que a sobre.
0: Val.
1: Que m'entens?
0: Sí, sí, sí, que després...
1: I llavors, sobretot, tapats. I de moment, 5 minuts amb el foc fort. I llavors, quan aneu per posar el foc fluix, destapeu la cassola i hi doneu una bona volta perquè els espinacs ja hauran fet l'efecte de que ja es queden més, que diguéssim, com mig cuits, perquè l'espinac és molt sensible per coure.
0: Si agafem espinacs congelats no hi ha problema.
1: També...
0: Si agafem... No hi ha problema, no, Paquita?
1: No, clar. L'única cosa que llavors saps que ens trobem que no hi ha naix tendres.
0: Ah.
1: M'entens? Això per anar bé és quan surt l'espinac ara el temps que és, que diguéssim, més hasta més aviat, va més bé tot fer-ho...
0: Tot en cosa del temps,
1: del temps,
0: eh?
1: Exacte, coses del temps.
0: L'espinac, a veure, aquest és el gran problema. No,
1: sí,
0: sé si,
1: no.
0: Per mi, o potser per molta gent que ens escolta, a veure, sempre per més que els rentis, per més que els apassis,
1: no,
0: sempre hi queda sorra, Paquita.
1: No.
0: A veure, explica'ns-ho això.
1: Si tu soluciones el principal de tot, no ho facis amb poca aigua. M'entens? La primera rentada i esbandida que dones ja ha de ser amb molta aigua. Llavors, un cop haig fet la primera i treta i inclús jo agafo l'escorredora, llavors faig la segona. M'entens? I jo et prometo que si tu rentes els espinacs amb abundant d'aigua, no hi ha sorra. I primer, que home, és lògic que els netegis, que els hi treguis la sorra.
0: Oh, clar, sí.
1: Home,
0: sí,
1: perquè sí. Llavors... Però jo et prometo que amb dues esbandides amb abundància d'aigua no trobaràs ni una mica de sorra en els espinacs.
0: Bé, és a vegades que jo que agafes una golla d'aquestes que fas caldo i poses-la en plena, molt plena d'aigua... I
1: no, tines... no, però si aquesta no la pica, no cal tanta cosa.
0: Miri, Paquita, jo, la veritat...
1: No.
0: M'agraden els espinacs, però sempre he agafat cosa que aquest plat vostè ens recomana, que el fem amb espinacs del temps, dels
1: del
0: frescos.
1: Temps, frescos.
0: Decidir agafar-lo dels congelats perquè allà segur allà, que normalment bueno,
1: el congelat,
0: trobes.
1: El congelat, esclar, com que ja està escaldat, que diguéssim, m'entens?
0: Clar.
1: Això no vol dir, per exemple, jo que algunes vegades també ho he fet, que quan a la segona esbandida que faig, que l'aigua sigui una mica tèbia. Mhm. M'entens? Que inclús baixin
0: no
1: una
0: ser,
1: mica...
0: Això pot ser interessant,
1: el volum.
0: No? El volum.
1: M'entens?
0: Val.
1: No hi fa cap mal que sigui una mica l'aigua calenta.
0: Que esclar, potser si hi ha alguna terra una mica més agafada del compte, l'aigua...
1: Jo,
0: aquesta...
1: sobretot, el que he comprovat és abundant d'aigua. M'entens? A la pica, jo quasi sempre... Clar que tinc les piques bastant grosses.
0: Aquí està,
1: però,
0: aquí
1: bueno,
0: està.
1: Però bueno, me n'asseguro... I si tu no estàs ben segura de dues esbandides, n'hi poses tres. No sé com explicar-me.
0: Molt bé,
1: però jo et prometo que no, si els rentes bé, no hi ha...
0: El tros de l'all tendre que fa ben bé vostè
1: però
0: només...
1: Ha de ser tallat, igual com si fessin fes la
0: ceba. El trosset blanc ben bé pròpiament
1: no,
0: i prou.
1: No, hasta les fulles i tot, eh?
0: Tot, les fulles
1: sí,
0: i tot hi podem posar-hi.
1: Sí.
0: Ah, molt bé, és perfecte.
1: Tot bé, el que s'ha de tallar és petit, això sí, eh?
0: Molt bé, però es pot aprofitar tot l'all tendre.
1: Exacte, i per dir-se que també ho he provat jo amb una ceba tendra
0: i també
1: un parell de cebes tendres
0: alls
1: i cebes també hi dona molt bon gust.
0: Has de tenir mil gustos, eh?
1: Sí,
0: plat,
1: exacte, és que no té importància però creu-me que té un gust boníssim.
0: Doncs vinga, repetim els ingredients per tota la nostra audiència
1: sí,
0: i que agafin bona nota aquests
1: doncs
0: espinacs
1: mireu,
0: amb gambes i pinyons.
1: Això, un quilo i mig d'espinacs, 50 grams de pinyons i 300 de gambes. Les gambes és una cosa que ara us vaig a dir-vos, que depèn de les butxaques. Si no us ve d'aquí, en vez de 300 grams n'hi poseu més quilo.
0: De tant.
1: Vull dir que escolta, encantadíssims.
0: Sí.
1: M'entens?
0: Sí.
1: Però bueno, és igual. El cas és que jo sí que us aconsello que compreu les gambes aquestes més aviat que venen, és igual que siguin congelades, les descongeleu o el dia abans els traieu i llavors els apeleu vosaltres mateixes que sigui només la cua de la gamba, eh? No hi hagi... Sigui purament neta, eh?
0: Molt bé.
1: Sí. I, simplement, els alls tampoc els hi estolvieu, eh? Ja poso set grans...
0: Set
1: alls tendres. Doncs, encara aquí poseu, ja us dic, una ceba tendra, no us hi farà cap mal.
0: Molt bé. Tot ben picadet, ben petitó.
1: Tot petitó. M'entens? I creieu-me que és un plat molt senzill, perquè fa riure-te, però per, és un plat de diari excel·lent.
0: Això també hi pots acompanyar-hi qualsevol tipus de carn, llavors, de peix, del que vulguis, eh?
1: O carn rebossada, sí. O peix, sí, sí, sí, home, sí, sí. Per exemple...
0: És que els espinacs és allò que molta gent... espinacs, doncs no, aquí no. Tenim la solució.
1: La base
0: no?
1: principal de tot, creieu-me, és rentar-los bé. No us canseu de... Home, no sé com dir-te... Jo veig, jo no sé, però jo ho he fet moltes vegades i amb dues o tres benes bandides amb, sense estolviar l'aigua.
0: No farem bona nota, Paquita.
1: No, sí, no n'hi no ha d'esquerra.
0: Ja explicaré la setmana que ve a veure com ho faig i a veure si al final no me surt ja sorra. No, i si no, provaré això de l'aigua tèbia, que això de l'aigua tèbia és una cosa també, que també m'agrada molt bona.
1: Quan tu hagis donat dues esbandides, en fas una amb l'aigua una mica tèbia, hasta que sigui una mica calentona. Eh? I remenar-los bé i amb el mateix treure'ls de l'aigua, que diguéssim posar-los a l'escorredora i ja ho veus de seguida.
0: Paquita, si queden ben net. Doncs gràcies per explicar-nos aquest plat d'espinacs amb gambes i pinyons, boníssim.
1: Sí, no, molt senzill, però creieu-me que és bo de veritat.
0: I que l'agraïm moltíssim una setmana més, doncs, que ens hi vingui a acompanyar per tots els nostres oïdors amb aquestes receptes.
1: Molt bé.
0: Fins la setmana vinent, Paquita.
1: Si Déu vol.
0: Adéu-siau
1: bon a tothom. Bon dia.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estrais.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
0: Saltem amb el circ.
1: Impulsem les nostres carpes.
0: Saltem amb la poesia.
1: Impulsem les nostres lletres.
2: Okay.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat. Amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers al voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 als migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
4: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión de, y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
3: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant.
5: Dentispray.
6: Dentí què?
5: Dentispray.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Queda't amb el millor.
3: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
4: Martí, Núria, com esteu?
5: Estem molt bé.
6: Ara mateix venim de la botiga Rem.
4: Botiga Rem? I què venen allà?
6: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
4: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
7: Uau, és increïble!
4: Rem, roba electrònica a la moda. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
6: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
8: Rem, electrònicament en la teva ment.
9: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
10: Sentiràs la diferència.
11: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el Dalí envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de som.
12: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
13: Quan?
12: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
13: On?
12: Boadella i les Escaules.
14: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
13: Què?
12: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
13: Quan?
12: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
13: On?
12: Boadella i les Escaules.
14: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
13: Què?
12: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
13: Quan?
12: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
13: On?
12: Boadella i les Escaules.
9: Més informació al web Vila amb bealta.cat/festival-mig fem-mig

0: aveva anche insonni.
1: El 1 d'agost, el Gent Rosa reunirà en un mateix camp de regates embarcacions de totes les disciplines, des de vela lleugera i el foil fins a creuers i windsurf. La badia de Roses tornarà a ser l'escenari d'un dels esdeveniments nàutics més emblemàtics i vistosos de l'estiu a l'Alt Empordà. La travessia Golf de Roses 2026, organitzada pel grup d'esports nàutics de Roses. La cita tindrà lloc el pròxim 1 d'agost i destaca per ser una competició única en el seu format, ja que aconsegueix agrupar en un sol camp de regates totes les seccions i disciplines del club. Dins del marc de la jornada festiva i esportiva s'hi disputen tres proves de gran tradició local: el 15è trofeu Vintage, el 12è memorial Eloi Borràs i el 6è trofeu Windsurf Memorial Cris Barceló. Al finalitzar la jornada de navegació se celebrarà el lliurament de premis segons el palmarès de les diferents categories.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
5: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
4: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
5: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
4: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
5: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
4: Moltes gràcies. Hey!

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
3: I gratis.
1: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Iaia!
2: Mana!
1: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
2: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
1: Un eclipse?
2: Sí!
1: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
2: Esclar, home! El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya!
1: I a quina hora?
2: A 8:45! Que no ho sabies?
1: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
2: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
1: I anirem junts, iaia?
2: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
1: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
2: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un parcial.
1: Ah, sí?
2: Però era molt petit, petit, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
2: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
3: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
2: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Vés a saber, tot és possible. No passa res.

0: A nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
1: Visita núcleo.school.

0: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
1: La ràdio acompanya vides senceres.
0: Històries de vida amb la companyia imprescindible de...

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de Nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
3: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Informació, música, entreteniment. Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho. I seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de gestió vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.
3: Dear gentlefolk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, well, I want you to hear some really shimmering sharps and flaps. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box.

0: Ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
2: Com està?
1: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
3: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia, l'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores, i l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a trànsit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
4: Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Wow.
4: Que no et confonguin.
6: Au.
7: Mira que bé.
8: Ai, maleïts mosquits.
9: Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
10: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
11: Aquest és un missatge adreçat al comerç, empresa i autònoms del nostre municipi. Tens Facebook, Twitter o altres xarxes socials? Fas servir WhatsApp o aplicacions de missatgeria? Tens web? Envies mails? Tens aparador? Fas publicitat a premsa o revistes locals? Amb Offer.cat converteix els teus mitjans habituals de promoció en punts de venda online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Digue'm.
4: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
3: Dispensem?

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: És el primer cop que truco, us escolten a molts dies, trobo que és un programa guai.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Cert? Amb qui vas vendre el pis?
3: Amb Immobiliari Espígol.
2: I per què els vas escollir?
3: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
2: Entra espígol.com.
4: Ràdio Vila-sacra.

Tots sabem que no és el mateix comprar aquí que comprar allà. Un comerç de tota la vida? Compra't. Una botiga on et saluden pel teu nom? Compra-hi. Comerç local i de qualitat? T'ho compro. Tot allò que necessites, ho tens a tocar.

0: Doncs bé, estem ja directament entre aquests fogons i davantals, i bé, com ens posem a encendre fogons i ens posem a davantal, vol dir que estem a punt de cuinar. I aquesta hora és una bona hora. Bon dia, Ventura.
1: Bon dia a tots. Vinga. A veure.
0: Ja m'he engargossat, ja només parlant de menjar, ja.
1: Ja t'has engargossat.
0: Ventura, avui quin àpat ens portes?
1: Avui farem uns pebrots al piquillo.
0: Ah, molt bé.
1: De bacallà.
0: Aquests pebrots de piquillo, perquè són com a primer plat, són com a entrat...
1: Sí, és com un primer plat.
0: Com un primer plat.
1: És com un primer plat. Bueno, per fer com a primer plat, que ja ho explicaré. És com un primer plat per fer... ja ho explicaré.
0: Vale, vale, vale. Però vull dir que a mi em dona la sensació sempre, quan veig pebrots de piquillo, de que ha de ser molt poca cosa, i la veritat és que no els he provat mai.
1: No. Ja tipen, eh?
0: Ah, vale.
1: Tot en fot dos i ja tipen. I aquí en faria de tres.
0: De tres.
1: Faria, o sigui, 12 pebrots que per 4 persones.
0: Se'n va, molt bé.
1: A 3, bé, ja dic a 3, i a vegades en 2 ja en fas prou, eh?
0: Ventura, aquests pebrots sempre se'n compren amb llauna o què?
1: No, jo compro aquests pots que venen així en vida a les supermercats.
0: Ah, vale.
1: Que ja venen els pebrots, ja venen preparats.
0: Sí.
1: Aquests pebrots ja són un pebrot que té una mida... bé, o sigui, no són ni grossos ni petits. Uh-huh. Eh?
0: Vale, però aquests pebrots tu sempre els compres amb...
1: Ja es veuen. Aquests pebrots que són de, ja en diuen, d'allòs al piquillo.
0: Molt bé.
1: Que van amb una d'allòs de vidre.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Perquè jo alguna vegada, com m'havia agafat, però no per rellenar, per posar-los així en plan de manida i així.
1: Sí, de manida.
0: Doncs els havia comprat amb llauna.
1: Llauna.
0: I esclar, són petits.
1: Bueno, un moment. De vida, també n'hi ha en llauna, ara, el que dius.
0: Sí, bueno, però llauna molt petits, Ventura.
1: Sí, aquells massa petits.
0: Ah, tant, eh?
1: No, aquests són una mida de mig pam.
0: Sí.
1: No d'un pam, de mig pam.
0: Sí.
1: I va molt bé.
0: Ah,
1: a més, són macos perquè es pot rellenar bé.
0: Va. Molt bé, vinga, posats a fer la recepta.
1: Posem per fer la recepta.
0: I l'audiència, que ja tingui preparada, que ja ho saben que anem de seguida de cara a la feina per apuntar els ingredients.
1: Vinga, són... No farem 12 pebrots, ja ho dic, d'aquests. Poden ser de llauna, poden ser... de llauna, de pot de vi, que
0: molt
1: queden molt bé.
0: Molt bé.
1: Un got de vi.
0: Un got de vi.
1: Una ceba. O bacallà desfet. O sigui, una mica de bacallà per fer 12 de llos, doncs un tall de bacallà normal.
0: Uh-huh.
1: També pot fer d'aquest bacallà que hi ha fresc.
0: D'aquell que està com desfet, no?
1: Però pot fer d'aquest desfet. Però el pas que després aquest desfet l'has de remullar i l'has de tenir perquè es desfagi.
0: Va.
1: O un tall de bacallà normal, que també l'has de... I si no, agafes aquest bacallà fresc, que també queda molt bé.
0: Ah, sí?
1: Sí, que bacallà fresc, que després hi posa els teus ingredients, una mica de sal i pebre, i queda molt bé.
0: Ah, està bé.
1: Bueno, doncs el bacallà desfet. Farina, llet, ais, i després agafes ais, julivert i ametlles per fer una mica de picada.
0: Alls.
1: Que després li poso per sobre.
0: Ametlles i què més has dit, Ventura?
1: I julivert.
0: Alls, ametlles i julivert, vale.
1: I després també es fa una bechamel fina.
0: Sí.
1: Per posar per sobre els que ja us explicarem com va.
0: Molt bé, Ventura, doncs vinga, ens ho posem a fer.
1: Com tenim tot això, agafes el pebrot així. Que inclús jo també ho feia. I ho he fet sempre. I la meva dona també ho feia sempre. El pebrot s'ha de fregir una mica, que aquest dia l'Arguinyano també ho va explicar-ho. S'ha de fregir una mica allò fregit, que no quedi... Perquè després el pebrot en si, el pebrot té una cosa que et torna a la boca. És un, allò del pebrot, que és com si fotés una amanida,
0: sí.
1: I posa el pebrot.
0: Uh-huh.
1: I el pebrot, diguéssim, com fas una llosa de pebrot, de llosa, una escalivada, el pebrot en si... és una mica més fort.
0: Uh-huh.
1: D'aquella mateixa fregida la moreixes una mica i et queda una mica més suau per poder fer el relleno.
0: Vale. Però hem de tenir cura de no coure'l massa, segurament, Ventura. I poc oli, no? Potser.
1: I poc oli, allò, com si fos a la brasa,
0: sí.
1: I queda una mica. Després ja queda una mica el treus i et queda una mica apartat, cru. Fas la ceba,
0: uh-huh.
1: La ceba una mica de ceba, va fer la ceba i com està una mica feta, i poses el bacallà. va quedar desfet. I després, com el tens una mica, ja una mica fet, i fas una de llocs de farina, un grapadat de farina, per lligar una mica, i el got de vi. I després, ja quan tens la pasta feta, també la deixes refredar per poder fer els pebrots. Ratllant els pebrots.
0: Sí, volia preguntar una cosa, Ventura. S'ha de tenir molta cura, potser, a l'hora de posar el vi, perquè no es quedi aquesta massa massa clara, no?
1: No. No, no,
0: no, no ho sé, veure.
1: Li poses menys vi, abans un got de vi, que digui un got de vi, poses mig got de vi per si cas.
0: Però tira-li poc a poc, potser, no?
1: Tira-li poc a poc, perquè queda una mica... Res, només queda una mica per poder... Com si fes una farsa de canelons.
0: Va.
1: Una mica més espessa.
0: Va.
1: Ai,
0: va.
1: Més clareta.
0: Va, va. Dícim,
1: eh? I després, doncs, clar, fas una... com una bechamel fina, que em poses així a la plata, fas una bechamel fina, tu agafes el pebrots, el ratllet,

0: que agafin una mica del gust, agafin una mica de gust de lo que sigui. I després, per acompanyar, ja el que et deia abans, fas una mica d'enciam, mica de tomaca, quatre olives, fas una mica, com una mica d'amanida, ceba, saps? Per acompanyar el pebrot.
1: I bueno, veus, clar, és que amb tot això, aquest relleno, és que has de quedar tip, eh?
0: No, ja t'ho dic, amb dos quedes bé, i amb tres ja quedes tip. I que diguis el que vulguin, que el ser relleno, tipa, eh? I sembla que no. Ja t'ho dic, pot ser com un primer o un segon. Pot ser com una, ja t'ho dic, acompanyat d'una bona amanida.
1: Sí.
0: O pot ser l'amanida, la manera que vulguis. L'amanida que vulguis.
1: Molt bé.
0: Una amanida, si vols, amb d'allòs, amb nous, pots fer una amanida amb ceba, pots fer una amanida amb d'allòs, amb pepinillos, pots fer de qualsevol manera. Una bona amanida per acompanyar aquest d'allòs, aquests piquilles.
1: No, no, és un plat que, a veure, moltes vegades te'l presenten. Bueno, el forn ha de ser un cop de forn i prou,
0: sí,
1: no?
0: Sí, un cop de forn, només res, només queda una mica... No ben gratinat, una mica gratinat, ja n'hi ha prou.
1: Prou, no?
0: Ja n'hi ha prou.
1: Ah, perquè hi ha algunes...
0: Ja t'ho dic, amb dues quedes estupendament.
1: Molt bé.
0: I amb tres ja, dir el que vulguis, te tipes, perquè te tipes.
1: Escolta, en Ventura, me dius que també es pot fer amb...
0: Ja, també pots fer-ho.
1: Amb lluç fresc.
0: Amb lluç fresc.
1: Però és que ja fas, però et treus...
0: O pots fer-ho amb atún. Bueno, lluç fresc està, pues, l'has de desfer el lluç.
1: Sí, mira, cronis espina.
0: Cronis espines.
1: I després què fas? I poses tot això allà... I...
0: O pots barrejar abans el bacallà i pots fer-hi el peix. O pots fer-ho amb atún.
1: Ah, està bé.
0: També amb atún, també es fa amb atún. Però vull dir que van amb atún normal, d'aquest atún amb oli.
1: Sí. També ha de quedar bo, sembla, amb atún.
0: Queden bons. I és bo, ja t'ho dic, jo el fregir una mica sempre queda una mica més constant. No queda allò, aquella d'allò que torni a la boca al pebrot.
1: Escolta, Ventura, has dit una beixamel fina. Què vol dir una beixamel fina? Que hi hem de posar menys de res?
0: Una beixamel fina és una beixamel... no és com un caneló que queda un compact.
1: Sí,
0: la beixamel queda més compact, sí. No. Una beixamel fina que sigui allò que... allò que es vegi només que sigui per fer una mica el forn.
1: És a dir, això vol dir que s'ha de posar menys farina.
0: Menys farina.
1: I un pèl de, i que la llet, doncs, sigui...
0: No, i si veus que queda espessa, doncs posa una mica més de llet i ja està.
1: Va,
0: si te'n sobra, doncs es sobri.
1: Desventura, anem a treballar de repetir per la nostra audiència aquests productes, aquests elements que hi posem, amb aquests pebrots, que a mi me semblava que passaríem gana.
0: No, però ja ho dic. És uns pebrots que són mig pam, no són pas d'un pam. Són grossos.
1: Molt bé. No, i si es veuen, vull dir, ja tens també més idea.
0: No, ja t'ho dic, ja ho venen, ja ho diuen, ja ho veus que ho compres aquests als supermercats, i diuen, pebrots del piquillo, ja saps que és per fer el piquillo.
1: Val. Molt bé, vinga, anem als ingredients, Ventura.
0: Doncs ja t'ho dic, els 12 pebrots, el got de vi, que se li posa tot, li posa la meitat, la ceba, per fer el sofregit després amb el bacallà desfet, que ja ho hem parlat, per ser bacallà, pots comprar d'aquest bacallà que ja el venen desfet, passa que aquest bacallà, per no sigui massa salat, l'has de tenir en remull. I en canvi pots fer-ho també amb bacallà aquest fresc que en venen ara, que també queda molt bé. La farina, la llet, els alls, el julivert, les ametlles, per posar per sobre com una picada, i després llet i farina per fer la bechamel i el formatge per posar a sobre per posar al forn.
1: Molt bé. Ja. Doncs uns ingredients que realment fàcils de tenir, fàcil de fer.
0: No treu gaire feina,
1: no,
0: de fet.
1: No
0: treu gaire feina perquè es fa en un moment. Bueno, un moment. Has de treure el moment. Es fa amb... No té gaire complicació.
1: Bueno, que és allò que no tens que estar continuant pendent de la cassola, de remenar-la, de que anar fent,
0: Ara que hi ha allò en menjars que has d'estar pendent de remenar perquè s'enganxi, aquí no. Aquí és base, es fa base, la base que tens, diguéssim, de lo que hi ha, i queda molt bé, i ja t'ho dic, i no tens tanta feina.
1: Molt bé, Ventura, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé.
1: Això es trobem la propera setmana.
0: Vinga, la setmana que ve.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
1: Adéu. Sit, sit, sit.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: tiri, tiri, tiri.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: I parlant d'emocions.
1: 34.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
3: Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.
4: Des de l'Alt Empordà al món. Avui Palau Saverdera.
5: S'escampa i blanqueja de sota la serra, on té l'escalf i vida, la feina i la llar. Palau Saverdera domina la terra. Palau Saverdera domina la mar. Mentre Sant Onofre guarda la muntanya, el salt de la reina se'n fa bastió. Com un bosc a sotja, s'esmola la banya al castell en runes de Sant Salvador. Si olivets i vinyes donen als afores, verdes pampolades, branques a l'oreig del castell, la torre que canta aleshores dona qui l'escolta lliçons de solfeig. La vella parròquia que migra i que grua per alliberar-se dels místics antulls ressorgeix, com Venus, de la pedra nua, la boca arquejada, romànics als ulls. Amb l'ànima viva clava la mirada als camps que la volten, als cels infinits. Palau Saverdera respira l'onada, enceta les albes, engruna les nits.

Wrong number. Wrong number. Oh, Sam, you're sweet.

el 1 d'agost, el Gent Rosa reunirà en un mateix camp de regates embarcacions de totes les disciplines, des de vela lleugera i el foil fins a creuers i windsurf. La Badia de Roses tornarà a ser l'escenari d'un dels esdeveniments nàutics més emblemàtics i vistosos de l'estiu a l'Alt Empordà. La travessia Golf de Roses 2026, organitzada pel grup d'esports nàutics de Roses. La cita tindrà lloc el pròxim 1 d'agost i destaca per ser una competició única en el seu format, ja que aconsegueix agrupar en un sol camp de regates totes les seccions i disciplines del club. Dins del marc de la jornada festiva i esportiva s'hi disputen tres proves de gran tradició local: el 15è trofeu Vintage, el 12è memorial Eloi Borràs i el 6è trofeu Windsurf Memorial Cris Barceló. Al finalitzar la jornada de navegació se celebrarà el lliurament de premis segons el palmarès de les diferents categories.

0: I és de casa, és de casa, és de casa? Fa reformes, bomes, vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
1: 100% Empordà.
2: Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació. Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.
3: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarella.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Hola, Ràdio Vila-sacrà. Us felicito perquè sabeu diferenciar el soroll de la música, cosa que la majoria de ràdios ni puta idea. És un plaer escoltar-vos. Moltes, moltes gràcies, amics.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: vida entorn a la ràdio i a la música.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
2: Independència, imparcialitat i integritat.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
3: La municipal.
4: Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre. I descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
5: Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Parc del Fòrum.
6: Jess?
7: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
8: Radio Vila-sacra!
7: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
8: Radio Vila-sacra!
7: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
9: Perquè ho tinguin en compte.
10: Amb la col·laboració de BN Group.
11: Imagina, crea, sorpresa.
12: 012, la millor resposta.
13: Què et passa, bonica? Estàs trista?
14: És que avui una nena de la classe m'ha explicat una cosa i no sé què he de fer.
12: Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: tolerància zero amb la mutilació genital femenina. Cada any, 4 milions de nenes a tot el món s'exposen a ser víctimes d'aquesta pràctica execrable. Aquí a Catalunya, l'any passat, els Mossos en van detectar fins a 8 casos, 2 de nenes ja sotmeses a una ablació i en 6 més van actuar de forma preventiva. Això suposa un descens del 33% en comparació amb el 2024, quan en total es van fer càrrec de 12 casos. L'edat de les víctimes va ser dels 5 fins als 18 anys. La majoria dels casos van ser detectats pels serveis socials i sanitaris. Aquesta mutilació genital no sempre és irreversible. La Fundació Deixeu-vos Dona ha reconstruït des del 2007 el clítoris a 167 víctimes, 96 d'elles a Catalunya. El programa l'impulsa el doctor Pere Barri.
1: Sens dubte, la part emocional és la més important, perquè penseu que són dones que han descobert que eren diferents quan han vingut a viure aquí entre nosaltres, perquè allà, malauradament, en els seus països d'origen, pràcticament totes les dones tenen feta una ablació.
0: L'OMS considera l'ablació del clítoris una vulneració greu dels drets humans.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

0: Propostes en xarxa.
1: Trucar per telèfon cada vegada és una acció més vintage. El confinament va desencadenar un boom de les videotrucades, però recordeu aquella sensació de despenjar el telèfon i no saber qui o què t'espera a l'altra banda? Més informació i totes les propostes al web enveualta.com.

0: endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
4: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
5: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
6: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
7: I així tot el dia, la millor companyia.
8: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
9: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
10: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
11: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
12: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
13: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
14: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
15: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
2: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
9: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
16: I parlant d'emocions.
17: 82.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torreferrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
3: El 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna una salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
4: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, amb les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
3: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les oranetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
5: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
3: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
1: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Trucava per dir-vos que tot molt bo, eh? I molt ben atesos i molt bé. Valen? I res, dius això, que tot estava molt bo i tal. És que ara me'n tinc d'anar cap allà dalt, també. Me tornaré a arribar a veure la Dolors. Vale, doncs.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Escolta't.
1: La sequera, un problema de tots. Fem alguna cosa.
2: Què faig amb les meves plantes?
3: I jo, amb el meu jardí?
1: Us ajudo?
2: Sí, és clar.
1: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
2: M'interessa.
1: Centre Verd, a Salt.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
4: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
3: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
4: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
3: T'espai.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A l'Orient Mitjà creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
2: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Ai, ai, ai, ai, ai.

passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Ei, truqueu.
1: Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Qui coneix la seva ignorància desvetlla la més profunda sabidoria. Qui ignora la seva ignorància viu amb la més intensa il·lusió.
5: Cel, tu que respires, explica'm i digue'm quin és el misteri de tot plegat.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tenim el que d'altres no tenen.
8: Oi,

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'11 de setembre del 2025.
1: El director del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau, Narcís Cardoner, ha fet una crida per incidir de manera específica en la salut mental dels joves davant la irrupció d'elements novedosos com ara les xarxes socials.
2: Aquest especialista recorda que cap altra generació ha viscut vinculada a un món paral·lel d'imatges i emocions, de vegades un món inventat tan potent i d'efectes encara desconeguts. És per això que demana una resposta específica pel col·lectiu d'adolescents i joves.
3: Jo quan era adolescent jo no tenia xarxes socials. Ara les xarxes socials tenen un paper enorme. Hem vist que, per exemple, el creixement de patologia mental en els joves és molt significatiu. I això ens ha de fer pensar de què hem d'alguna forma intervenir de forma específica en aquesta població.
2: L'Hospital de Sant Pau compta amb una unitat específica d'urgències psiquiàtriques separada de les urgències generals. Aquest model d'atenció topa, però, amb dificultats perquè sigui desplegat en centres sanitaris de dimensions més petites, entre joves d'entre 15 i 29 anys.
4: Pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
3: Com?

0: Omplim la copa, mirem-nos als ulls, brindem i celebrem la vida, perquè som terra de vins.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: xocolata blanca, xocolata amb llet i, per als més puristes, xocolata negra. Amb més de 10 anys d'experiència en aquest camp i nombrosos guardons, l'Oriol Balaguer té molt clar que per elaborar una bona xocolata cal treballar amb una matèria primera excel·lent.
1: I el secret? Un gust intens de xocolata, un postgust llarg, que trenqui bé, i si parlem de xocolata amb llet, també pues, xocolata amb llet té una cremositat, una intensitat a llet correcta, però que després predomini el gust de cacau. Al final, el més important del nostre ofici és que qui mana és el paladar, no?
0: Per aconseguir-ho, tot es fa de manera artesanal. Es fon la xocolata i després se'n fa el procés de temperament, és a dir, es posa la temperatura adequada per poder-la treballar. I amb motllos i patronatges donen forma al disseny que han ideat prèviament.
1: És un producte excel, que agrada a la majoria de la societat. I a part, la xocolata pots fer des d'un pastís a qualsevol cos, té un ventall de possibilitats molt gran. I hi ha un dels components que és la teobramina, que genera felicitat, endorfines. I qualsevol persona que prengui xocolata, que el primer que genera és un somriure.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Rebrotar el futbol a Vilabertran. El poble de Vilabertran vol tornar a gaudir del futbol. No tant per celebrar gols o victòries sonades, que potser també, sinó per recuperar l'activitat esportiva a través d'un col·lectiu històric del municipi, l'Agrupació Esportiva Vilabertran. Figueres, Generalitat i Estat reforcen l'acústica amb 90.000 euros extraordinaris. L'Ajuntament eleva de 320.000 a 355.000 euros una aportació que no s'actualitzava des del 2023, mentre que la Generalitat hi afegeix 25.000 euros i l'Estat s'incorpora al finançament amb 30.000 euros. L'Ajuntament de Figueres està treballant en la instal·lació d'una gran pista de gel a la plaça Josep Pla durant la propera campanya de Nadal. En una nota que us avança, com sempre, Ràdio Vila-sacra, el consistori informa que la proposta neix a petició de Comerç Figueres i que té com a objectiu dinamitzar el centre de la ciutat durant la campanya de Nadal.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: A punt per dir sí?
3: Yes.
4: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
5: I tant.
6: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
5: I tant.
7: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
5: I tant.
6: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials, amunt i avall.
5: I tant.
8: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
5: I tant.
9: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
5: I tant.
10: Si lo teu és el silenci.
11: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
15: Centre Kaplan. Psicologia, logopèdia, neuropsicologia, psicologia de la gent gran. Majors de 60 anys, prevenció, seguiment, consulta, orientació familiar.
16: Centre Kaplan. Telèfon 972 25 57 57.
17: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
18: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Fortià.
4: Fortià de la Reina. Amb Dosrius per escorta, arrapat per la gleba, que et dona el camp i l'horta. Encarat a la mar que t'envia l'anades del golf amic de roses, que endalla les onades. Sents com bleixa la terra, com creixen les userdes, que són altres onades innúmeres i verdes. Com el ramat pastura, com s'esberla la rega, com granen les espigues i Demèter la sega. Vila-sacra et festeja i Castelló et vigila, amb més amor que en temps de la reina Sibila. El Puig del Far et mira, riu mort se t'agermana, Fortianell s'apropa en l'última vessana. I junts viviu de l'agra, segurs que mai no s'erra el qui es manté fidel al signe

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris, per la qual cosa el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
2: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
1: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Prepareu les maletes perquè us farem viatjar i jugar al meravellós joc de les versions.
4: És versió o no, tu què hi dius?
3: Endavant!

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Siguis on siguis, vagis on vagis, escolta.

0: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
2: Centre Veterinari Empordà, visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972-67-38-43 de Figueres.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. Amb el Lleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.

hem de parlar d'aquest festival dels Sons del Món i que, doncs, tornarà a reunir molts artistes del panorama actual. Serà fins al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses. Diversos cellers també de la denominació d'origen Empordà acolliran una programació que combina grans noms de la música amb concerts en petit format. En aquesta 19a edició hi ha grans artistes com Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosana, Niña Pastori, Laxan Busto, Els Gossos, Fangoria, entre molts altres, i també sonaran cançons com aquestes.

0: temporada.
1: Per conèixer tots els detalls d'aquest festival, saludem en Carles Tereijo, ell és cap de comunicació dels Sons del Món. Carles, bon dia.
2: Molt bon dia, Maria, i moltes gràcies per la trucada.
1: Amb quines sensacions afronteu l'estiu? Perquè s'allargarà fins al 21 d'agost, això.
2: La paraula que defineix l'estat d'ànim de l'equip és il·lusió. Ja és la 19a edició d'aquest festival, que està consolidat com un dels més importants de la Costa Brava, i amb moltes ganes de poder celebrar els concerts, de rebre els espectadors i de viure 3-4 setmanes que tenim per davant oferint a la gent experiència úniques i experiències que facilitin un estiu més bonic per tothom.
1: El festival ja és un referent de la Costa Brava. Quin diries que és el secret una mica perquè continuï creixent més de 19 anys després, no? 19 edicions ja.
2: Sí, jo crec que la singularitat de Sons del Món és la combinació de diferents factors que donen molt de valor en la iniciativa. En aquest cas, és una cita que uneix música, gastronomia i patrimoni. És a dir, que a banda, diguéssim, de l'oferta musical, que com has explicat és molt potent, amb artistes de primer nivell, amb això afegim espais que donen aquest valor afegit. Per exemple, la Ciutadella de Roses, que és un conjunt monumental per aquells que no el coneixin, que és espectacular. I a més també celebrem concerts a Cellers de la Déu Empordà, i per tant aquesta combinació entre patrimoni i música, que a més també complementem amb una oferta gastronòmica molt potent, no? I en el cas de la Ciutadella de Roses, a més, més enllà del concert principal, cada dia obrim un village on també hi ha una programació pròpia. Per exemple, tindrem a la Su, tindrem Marcos amb K, tindrem el podcast de les Guardes, tindrem en Joan Masdeu i altres artistes. I a més també aquí, per acabar la nit, o bé fem una sessió de DJ o bé fem festes temàtiques, com per exemple els Bojos pels 90, que és una festa per celebrar la música d'aquella època, o el Verano Mix, que és una festa que reivindica les cançons d'estiu, que per exemple aquest any compta amb l'actuació de l'Orna, que és la creadora de l'èxit del Papi Chulo, per exemple. I per tant, és aquesta combinació de factors que ens sembla que fa molt atractiva l'oferta per als nostres espectadors.
1: I una oferta que deies ara molt variada, hi ha absolutament de tot. Com es fa això? Com s'aconsegueix trobar aquest equilibri entre artistes que ja estan consolidats? Parlem dels Amics de les Arts, parlem de Niña Pastori, de Sergio Dalma, de Joan Dausà, i també propostes per a públics una mica diferents, que busquen una cosa diferent que no estigui tots els festivals.
2: Sí, aquesta mena de festival, incloent Sons del Món, té aquesta particularitat també que té una programació molt eclèctica, no? I per tant, la idea és intentar arribar a tota mena de públics, perquè de tothom que li agradi la música, tothom que vulgui viure experiències al voltant de la música i de l'estiu, pugui trobar l'artista que li encaixa i que li agrada veure, i per tant fa que aquesta combinació funcioni.
1: Carles Tereijo, cap de comunicació del Festival Sons del Món, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltíssimes gràcies, Maria, a vosaltres i res, això, que la gent participi, que segur que s'ho passaran molt bé.
1: Moltes gràcies, Carles.
3: Això és Ràdio Vilasacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vilasacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?

0: Show de luz tardă. Show de luz tardă.
1: Creem, compartim, estimem i construïm. Desitgem, descobrim, gaudim i transmetem.
2: Connectar amb la ciutadania i ser motor d'impuls del català.
1: Potenciem.
2: Són dos dels grans objectius del nou pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
1: Imaginem, creiem, vivim i connectem.
3: Ràdio Vila-sacra des d'aquest punt de Catalunya.
4: Ràdio Vila-sacra.cat.
2: Els detalls del nou pla ja es poden consultar al web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
5: Sentim la comunicació local.
6: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
7: Programació.
8: Divendres 7 d'agost.
6: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
8: Dissabte 8 d'agost.
6: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. Al Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
8: Diumenge 9 d'agost.
6: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
9: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
10: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: tercer festival del curs Mixt de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
1: Què?
0: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
1: Què?
0: Tercer festival del curs Mixt de la Muga.
1: Quan?
0: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
1: On?
0: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-mig fem-mig

0: música, informació, participació, programes, cultura.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, bon dia, sóc la Núria. Doncs resulta que diumenge a mi em van atracar. Doncs és que, escolta'm, 7:45. I a la que vaig entrar a casa, a la porteria, vaig obrir, de seguida em van entrar dos homes a darrere meu. Clar, escolta'm, jo què vaig poder fer? I em van arrencar un braçalet que jo duia d'or, però en aquell moment a mi em va sortir molta la veu i em vaig posar a cridar. Socorro, lladres, lladres, lladres, lladres. I es veu que es van espantar i no em van agafar res més, perquè jo portava el bolso, no me'l van estirar, perquè el duia sort amb les jaquetes. Però vaig passar un susto de por. La policia diu, no van treure cap gabinet? Dic, no. Diu, i com eren aquests homes? Dic, eren magranins. Que li van dir alguna cosa? Dic, no. Però es van enraonar entre ells i jo no els vaig entendre de res. En vaig veure un, l'altre no el vaig poder veure perquè era més baixet, però n'hi havia un que era alt i prim, molt moreno. Mira, em va passar 7:45 aquí a casa. I que dona un espant, perquè et trobes tan impotent. I la policia em va dir, diu, pensi que tothom hauria de declarar com li passa alguna cosa. Diu, hi ha gent que no ho fa. Dic, miri, dic, jo era una d'elles que no volia venir. Tinc un gran blau a la mà, però perquè inclús em podien fer pujar en el pis. Perquè, escolta'm, estàvem a baix de la porteria i doncs podien dir, doncs, cap a dalt. Ara no hagués entrat a casa, no hagués tocat un altre pis jo, per això, d'acord?
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Des de l'Empordà, al món.
5: Hola, carinyo. Nada, domag, natre, cuí, vecra, quim, roda, sada, que tanga, i l'amba, i talangua, i taixa, barrum, dilla, fosa, sonan, i taxi, vecra, i serta, i la casa, i tu curta. Què hi dius?
1: Relaxem-nos més.

0: este Radio Vila Sacra que se quite Sálvame y la madre que los parió. Te lo dice Belén Esteban y punto.
1: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà ben trobat.
2: Experiments radiofònics a Radio Vila.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Darrere d'un somni, hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida, hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb La Meva Gestoria, sí.
2: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestors.cat

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat el projecte Alimenta, que ofereix una alimentació saludable i digna a persones vulnerables. Ha sumat 3 equipaments nous que se sumen als 7 ja existents a la ciutat. Llorenç Llop.
3: El programa Alimenta creix en solidaritat i suma 3 espais més. Aquesta iniciativa altruista impulsada per l'Ajuntament el 2021 arran de la Covid-19 segueix creixent amb 3 noves ubicacions a Sants Badal, gestionat per la Fundació Can Pedró al Raval, desenvolupat per Impulsem el Magba i Eixamples Carre, a càrrec de Mescladis. El projecte va atendre l'any passat 263 persones i va servir més de 19.000 àpats a persones com el Juan, que acut al centre de Can Pedró amb la seva dona i la seva filla.
4: Mucho agradecimiento porque en una situación tan difícil y tan complicada en este momento que estamos pasando ha sido llegar aquí y te abren unas puertas que jamás habíamos pensado de la forma que lo están haciendo. Es totalmente casi no hay palabras para describirlo.
3: El proyecto busca transformar el modelo tradicional de menjador social y posicionarse como un centro de servicios orientado a promover la autonomía de las personas, como en el caso del centro de Can Pedró. Ho explica la seva directora, Teresa Villoro.
5: Hem reformulat el que és el projecte de menjador, que és un centre de serveis, i amb el paraigües d'Alimenta el que intentem és que realment ells siguin autònoms, tinguin una dieta sana, equilibrada, i al mateix temps doncs, que ells puguin ser autogestionar la seva pròpia alimentació, les seves pròpies necessitats.
3: Els centres destaquen la importància no només de garantir menjar, sinó també d'oferir una alimentació saludable adaptada a la realitat de cada família, a més de reforçar l'educació alimentària des de la infància per prevenir problemes de salut i fomentar hàbits saludables.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: informació, música, entreteniment.
1: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
2: De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
3: Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
2: Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
3: Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
2: Apropa't a Lleida, viu el moment.
3: Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Si vols qualsevol cosa tries.
5: Ui.
4: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
7: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
8: Mira, Simba, toda la tierra que baña la luz es nuestro reino.
9: ¡Vaya!
10: ¡Anda ya!
8: El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol.
9: Me parece súper fuerte.
8: Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey.
10: ¡Anda ya!
9: ¿Y todo será mío?
8: Todo, hijo.
9: ¿Todo lo que baña la luz?
10: ¿Por qué?
9: ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro?
8: Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba.
9: Creía que un rey podía hacer lo que quisiera.
8: Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya.
11: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
12: Hakuna Matata, qué bonito es vivir.
13: He ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia.
14: ¿Sí tú crees?
12: Hakuna Matata, vive y sé feliz.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. Ràdio Vila-sacra.
15: Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila-sacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
2: Doncs ara ja ho saps.
3: Que no se t'oblidi.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Hola, bona tardor, ja que acabem d'entrar. Em faria il·lusió felicitar la meva cunyada i Mercè. Moltíssimes felicitats.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: La pregunta.
5: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Xo de luz tarda.
1: Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: Ganes de clàssics?
2: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

El convidat d'avui no necessita presentació. La seva veu ens segueix acompanyant gràcies al seu llegat musical. En aquest capítol, retem homenatge al gran Freddie Mercury i ho fem amb una cançó que fusiona el pop-rock de la banda britànica amb una de les grans passions del seu líder, l'òpera. Expliquem la història d'It's a Hard Life.

Com a gran enamorat del gènere operístic, Freddie Mercury va recórrer a diferents elements d'aquest estil musical en algunes de les seves composicions. It's a Hard Life n'és un molt bon exemple. I és que aquesta és una cançó inspirada en Pagliacci, una òpera tràgica del compositor napolità Ruggero Leoncavallo. Pagliacci relata una història d'amors i infidelitats en el marc de la representació d'una companyia de còmics ambulants. Leoncavallo la va escriure a finals del segle XIX inspirant-se en la cavalleria rusticana de Pietro Mascagni i des que es va estrenar el maig de 1892 al Teatre del Verme de Milà, és habitual que totes dues òperes es representin en un programa doble. Però quins elements d'aquest Pagliacci va recollir Freddie Mercury a It's a Hard Life? Doncs principalment dos. El primer el trobem a la intro que precedeix l'entrada del piano i la veu de Mercury i que està basada en l'ària més famosa d'aquesta òpera i que es coneix com Vesti la giubba. La peça recull el moment en què Canio, el còmic protagonista, descobreix la infidelitat de la seva esposa mentre ha de preparar-se per fer l'espectacle d'aquell dia. Sens dubte, un dels moments més emotius que recull el llibret de Leoncavallo. Però a banda de fer servir la variació d'aquesta ària de Pagliacci a l'inici del tema, Freddie Mercury va proposar-se també embolcallar It's a Hard Life en un context d'estètica operística. I la manera més espectacular de fer-ho va trobar que era triant una ambientació per al videoclip de la cançó inspirada en la seva posada en escena. Tota la idea creativa d'aquesta peça audiovisual va ser obra de Freddie Mercury. Es va rodar a Múnich durant dos dies i va suposar una gran inversió en actors, decorats i elements d'atrezzo per tal de convertir el videoclip en la recreació d'una escena genuïnament operística. El tema es va llançar l'estiu de 1984 com a tercer senzill de l'àlbum The Works i va seguir l'estela de l'èxit que tres mesos abans ja havia tingut I Want to Break Free. Brian May i Roger Taylor van explicar en una entrevista que It's a Hard Life era una de les cançons de Queen preferides de Freddie Mercury. I tot i que ell no ho va verbalitzar mai, és evident que amb ella va poder fer un homenatge a l'òpera. Quatre anys més tard, va tenir una nova oportunitat d'interactuar amb aquest gènere musical pel qual sentia una autèntica devoció. I ho va fer acomplint un dels seus somnis, gravar un tema amb Montserrat Caballé. Mercury era un devot admirador de la soprano catalana des que l'havia vist per primer cop en una representació de l'òpera de Verdi, Un ballo in maschera. Des de llavors, el músic li rondava pel cap escriure una cançó per dedicar-li i finalment, al març de 1987, es va decidir a gravar una maqueta per dur-li personalment. Caballé va quedar impressionada amb la melodia d'aquella peça i va accedir a gravar un disc amb ell en forma de duet. Una cançó que es va convertir en l'oficial dels Jocs Olímpics que es van celebrar a la capital catalana el 1992.

Desgraciadament, els dos artistes no van poder interpretar-la plegats a l'obertura dels jocs, ja que Freddie Mercury va morir a causa d'una bronconeumonia complicada per la sida el novembre de 1991. A principis d'aquell any, s'havia publicat el que seria el darrer àlbum de Queen amb Mercury al capdavant de la formació. En aquell moment, el cantant ja estava malalt, però no ho havia fet públic encara, i com si volgués deixar un missatge a tots els seguidors de la banda, va decidir incloure-hi una cançó molt especial.

sabent que no li quedava gaire, va voler traslladar el seu estat d'ànim entre els versos de Show Must Go On. I és que aquest era el seu desig, que encara que ell no hi fos, l'espectacle havia de continuar.

0: Quant fa que no sents coses extraordinàries?
1: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.

0: A l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
1: 20 anys d'Espai Gironès.

0: l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
2: Busques inspiració?
3: Ai, maleïts mosquits.
4: I allà una panarola. I aquí una rata.
5: És qüestió de control i eliminació. I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

bueno? El passeig marítim de Santa Margarida es converteix un any més en un punt de trobada per a famílies i visitants amb una programació d'activitats pensades per gaudir de les tardes i vespres d'estiu a tocar del mar. La proposta inclou discomòbils amb festes de l'espuma, sessions de zumba i espectacles d'animació per a tots els públics. Les activitats es distribueixen en tres escenaris situats al llarg del passeig, a l'altura de l'Hotel Victoria, de l'Hotel Monte Carlo i dels apartaments Miramar. Les discomòbils amb festa de l'espuma se celebren cada dijous de 8 del vespre a mitjanit a l'escenari de l'Hotel Monte Carlo. Els divendres és el torn de les classes de zumba, obertes a totes les edats i nivells, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre. A més, els dimarts i dissabtes, dels mesos de juliol i agost, a les 7 de la tarda, hi ha espectacle d'animació amb propostes de música, circ, màgia i dansa, pensades per un públic familiar. Totes les activitats són gratuïtes i busquen convertir el passeig marítim en un espai d'oci i convivència durant els mesos de més afluència turística a Roses.

maga Isabela, vident, tarotista i educadora de les teves emocions i sentiments. El més important és que tu siguis feliç. Si vols una consulta, truca al 616 65 62 90 616 65 62 90.

d'agost, el Gent Rosa reunirà en un mateix camp de regates embarcacions de totes les disciplines, des de vela lleugera i el foil fins a creuers i windsurf. La Badia de Roses tornarà a ser l'escenari d'un dels esdeveniments nàutics més emblemàtics i vistosos de l'estiu a l'Alt Empordà. La travessia Golf de Roses 2026, organitzada pel grup d'esports nàutics de Roses. La cita tindrà lloc el pròxim 1 d'agost i destaca per ser una competició única en el seu format, ja que aconsegueix agrupar en un sol camp de regates totes les seccions i disciplines del club. Dins del marc de la jornada festiva i esportiva s'hi disputen tres proves de gran tradició local: el 15è trofeu Vintage, el 12è memorial Eloi Borràs i el 6è trofeu Windsurf Memorial Cris Barceló. Al finalitzar la jornada de navegació se celebrarà el lliurament de premis segons el palmarès de les diferents categories.

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ametlla de Mar, el Baix Ebre, té en marxa el projecte de platges intel·ligents a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i busca regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
2: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calaforn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
3: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a l'estiu mes d'agost.
2: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Salut i força al Canuts!
5: Xica, tica i ballarica.
6: Per la màgia del moment.
5: Balleu, balleu.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Era digital. Revolució tecnològica. ISD.
3: Els nous temps demanen noves solucions.
4: Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari.

0: Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
1: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
0: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
1: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: Sintonia brutal. Ràdio Vilasacra, Dios va, i a Ràdio Vilasacra.
7: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
8: Nova Ons, Fidim Zic, Camp Tag, Ràdio Vilasacra, Nativ FM.
9: Ràdio Vilasacra, Sindava.
10: Ràdio Vilasacra, l'émission préférée, la plus musicale de tout l'Encorda. Fréquence 107 FM.
11: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
12: Musical Day, Ràdio Vilasacra. 107
13: M. Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
14: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: informació, música, entreteniment.
1: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
2: En el 107 de la FM.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bé, primerament una dita. Mira, si tu fas un favor, oblida't. Si te'l fan, no te n'oblidis mai. Vol dir que totes les coses que facin per tu ho has d'agrair tota la vida, perquè és un bé que et fan, no? Després, una altra cosa que m'agrada molt perquè han après moltíssimes coses i entre elles molta cultura general i vas aprenent molt inclús a desenvolupar la memòria de les músiques i tal, no? Crec que val la pena perquè és molt amè, que dona un...

0: Comprovat. El poder dissuasori dels sistemes de càmeres de videovigilància de DTV redueix el número de sinistres.
1: Amb DTV podrà controlar les seves propietats, sigui on sigui, des de qualsevol dispositiu.
0: DTV, professionals amb experiència per recomanar-li el millor sistema en funció de les seves necessitats. I sempre amb tecnologia d'última generació de càmeres de videovigilància.
1: La seguretat del seu negoci, propietats i de les persones que estima és possible amb DTV, especialistes en sistemes i instal·lació de càmeres de videovigilància.
0: Més informació a dtv.cat o trucant al 902 99 82 59.

0: ¿cómo estàs?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
3: Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031. Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
4: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
4: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
5: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
4: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
5: Mmm...

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: Això és...
1: És meravellós.
0: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
2: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: ¿Tú crees que esto es normal?
5: Ni hao, ni hui xiu yu, dier erzong wen ma.
6: Oh!
7: Carai, Helena, molt bé. Veig que en poc temps has après xinès, perquè diria que el que, si no entès malament, el que m'has preguntat és si ja he après alguna paraula en xinès.
8: La verdad que no.
9: No?
8: O sea, ¿quieres que diga que sí?
10: Bueno, yo no sé cómo ha sido vuestra perspectiva al actuar.
11: Ya, yeah. Bueno, la verdad es que cuando vimos el teatro fue muy bonito porque a todos se nos
10: Bueno, las tripas.
2: Eso es.
12: Qué bonito.
13: Després de la Segona Guerra Mundial comença a néixer la primera gran potència europea, que és el Japó. La primera gran potència europea, que és el Japó. Europea.
10: ¿Tú crees que sí?
14: Muy bonito, me gusta.
5: Ni hao, ni hui xiu yu, dier erzong wen ma.
6: Oh!
7: Carai.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bludo.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: veuràs la cara més humana del geni.
1: Una aventura única que et portarà a Figueres al món.
0: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
1: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.

0: Papa, m'expliques un conte?
1: Qui mai assumeix el risc, mai guanyarà una partida d'escacs. Pulqueres.

hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó, unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operació Triunfo que va tenir més de

Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona en música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. A Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Ajuntament de Figueres actualitza l'acord per poder traspassar l'escola d'hostaleria a la Generalitat. El ple tracta la modificació de les compensacions econòmiques pactades amb la Fundació Miquel i la Generalitat, però no aprova encara la venda de l'edifici, que requerirà nous expedients patrimonials. Instal·len lectors de matrícules i càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a Pau. L'objectiu és facilitar als Mossos d'Esquadra la cerca i el filtratge d'imatges. Cada cop més pobles prenen l'iniciativa, Vila-sacra també ho té fa un temps. Figueres crea 316 places de zona verda al Poble Nou per prioritzar l'aparcament dels veïns. La nova àrea regulada entrarà en servei al setembre i comprendrà el perímetre delimitat pels carrers Empordà, Salvador Dalí i la via Empuritana.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 52.
4: Ganes de clàssics?
5: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra. Rostisseria La Cresta.
6: Si t'has compromès a cuinar i després no papapots, t'has picat en un bon pollastre.
5: Rostisseria La Cresta.
6: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina. Però tranquil.
5: Rostisseria La Cresta.
6: Tenen la solució. Els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans. Portar. Faran que no t'hagis de preocupar de res.
5: Rostisseria La Cresta. 972-51-1777.
7: Escoltes Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer ràdio. Entens?
8: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: I ara, notícies culturals.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai. I

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea,
2: sabies que no riem igual en castellà que en català? A veure, a no ser que siguis una d'aquelles persones que té un riure tan característic que provoca vergonya aliena, tots riem igual en qualsevol idioma. Però el que sí varia segons els idiomes és l'onomatopeia del riure. Llavors, en castellà s'ha d'escriure ha ha ha amb J i A, mentre que en català escriurem ha ha ha amb H i A. Això és degut al fet que en català la lletra que millor representa el so aspirat del riure és la H.
3: Avui us oferim un nou espectacle musical únic i original, que com ja sabeu, som diferents.

0: Bona nit.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que el trimestre anterior, és a dir, hi ha 93.000 aturats menys, segons l'enquesta de població activa, l'EPA. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que en el primer trimestre. Al conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. L'enquesta de població activa es considera l'indicador més fiable del mercat de treball.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

Pasarela celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarela.com.

0: Che buono!
1: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 27.354 a les 10 hores i 43 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
1: Home, sí.
5: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip i pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
6: Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
7: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Voleu fer realitat?

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, senzillament. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Radio Vila Sacra. Ho entens?
6: Ai.
2: Ai.
6: I ara?

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Dir-te que ja t'estimo, perquè jo m'acosta, però després ara ja t'estimo tu també. Sí, perquè escolta'm, és que a mi ara ja et trobaria a faltar si no em reunessis. Que passis un bon fin de setmana.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Bona nit.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
1: Vine a la Festa de la Cirera i gaudeix de les millors cireres i activitats culturals per tots els gustos.
0: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cireraSCC.

0: L'exigència per fer les coses cada vegada millor és imprescindible en la recerca de l'excel·lència.
1: Thank you, ladies and gentlemen. I sure hope you've enjoyed our new album here on CBS Records. We like

0: informació, música, entreteniment.
1: El meu primer vi no va ser un Ribera del Duero. Equivocar-se només és el pas previ a encertar-ho.

0: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
1: Què passa?
2: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
3: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tema de salut pública que preocupa cada vegada més els professionals sanitaris, aquest augment de les infeccions de transmissió sexual, les conegudes ITS. Quan pensem en aquestes infeccions, sovint les associem als joves, però també parlem de gent més gran. De fet, les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia mostren que els casos de gonorrea, clamídia o sífilis s'han triplicat en l'última dècada entre les persones majors de 60 anys. I aquest increment no és casual, ja que les darreres enquestes fetes a Espanya revelen que un 75% de les persones d'entre 55 i 65 anys no utilitzen mai o gairebé mai el preservatiu en les seves relacions sexuals. Ara bé, si ampliem la mirada, els especialistes asseguren que l'augment de les ITS és un fenomen generalitzat. Parlen d'un creixement espectacular durant els últims 15 anys que afecta pràcticament totes les franges d'edat. Entre els més joves, la situació tampoc és tranquil·litzadora, doncs. Els pediatres alerten que cada vegada s'inicien abans les relacions sexuals amb una mitjana de 16 anys i mig i que s'han anat normalitzant conductes de risc que afavoreixen la transmissió d'aquestes infeccions. En parlem sobre aquesta qüestió amb el doctor Josep Maioles, cap de la unitat de VIH i SIDA de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bona tarda, doctor.
2: Molt bona tarda.
3: Què està passant? Per què la gent s'està oblidant de prendre precaucions amb aquesta problemàtica?
2: La problemàtica és molt àmplia i molt profunda i no afecta només a Catalunya o a Espanya, sinó a tota Europa i possiblement a tot el món. I això possiblement passa perquè hi ha una pèrdua, no possiblement, segur. En els últims 10, 15, 20 anys hi ha hagut una progressiva pèrdua de respecte a el que són les malalties de transmissió sexual. I això ve perquè fa 20, 25, 30 anys tots teníem al cap que una malaltia de transmissió sexual com la SIDA era quasi el pitjor que et podia passar. Tothom teníem al cap el Freddie Mercury o el Rock Hudson. I ara el que tenim al cap és jugadors de la NBA que tenen el VIH i que no s'han mort ni es moriran per això. Llavors hi ha un missatge subliminal en el que no és tan greu i la meva vida sexual és importantíssima i no vull frenar per una cosa que en el fons no és tan greu.
3: Home, no deixa de ser greu perquè només és una malaltia i és millor no tenir-la. És veritat el que comentava vostè, de que nosaltres quan érem més joves teníem aquests referents coneguts, com Freddie Mercury, com veia, com més gent que va morir, però també es feien moltes campanyes de conscienciació. Jo recordo molt la del SIDA, SIDA, no da, quan es va començar a fer la publicitat de què podia contagiar o no, com podies agafar el VIH, i a més també de les típiques campanyes de Pónselo, que van ser a l'època de finals dels 80 i principis dels 90, a l'ABC, de la prevenció de les malalties de transmissió sexual,
2: sí,
3: no?
2: Vostè té raó amb això. El que jo intento és explicar el que jo crec que passa, perquè és un tema sociològic, no és ni mèdic ni personal, és un tema sociològic. Efectivament, fa 30 anys es morien amb una malaltia, entre cometes, maleïda. Això, ara, aquest impacte, jo penso que la societat tenim un missatge subliminal que marca molt la nostra actitud com a persones i com a societat. I ara, quan jo era un nano, a mi no m'explicaven el que era l'VIH, ni el sexe, ni quedar-te embarassat. Tenia aquella por, aquell contorn tot com de màgia i tal, i hi havia moltes menys infeccions. Ara, als nanos de 13-14 anys, els hi donen alguna xerrada, no moltes, però alguna, de què és la SIDA, què són les ETS, què són les relacions sexuals, i fins i tot no canvien l'actitud. I, efectivament, nosaltres estem veient un increment de malalties que són greus, eh? No, si tenir una sífilis, una gonorrea, una clamídia, un herpes, el papiloma, són malalties que poden ser molt greus. I algunes d'elles, i el paradigma és el VIH, que sense tractament porta la mort. Però la idea és la idea equivocada, eh? Però la idea és, això no em passarà a mi. I si em passa, jo tinc un amic que li han donat 3 pastilles i s'ha curat. I això és el que explica el per què, no els de més de 60 anys, si l'increment més gran és en els nanos entre 25 i 30 anys, Passa és que la gent de més de 60 anys abans era excepcional. Una sífilis amb un senyor o senyora de 70 anys quasi era una cosa excepcional, i actualment no ho és.
3: També és veritat que hi ha una segona generació de gent que ara, que possiblement abans les parelles eren molt més estables, ara les parelles tenen una segona vida a partir dels 50, està molt el tema de sortir a tardes, de nit, no? I clar, ja sí. No hi ha el perill de... El que era el més problemàtic en aquell moment, no? Un embaràs, perquè ja és una època en la sí. que no passa això, i per tant ja les precaucions com que es tallen una mica. I això a lo millor també pot fer que la gent d'aquesta franja d'edat doncs també hi hagi una mica més de lliberació. I
2: en sí, quan... és molt... És... Perdó, no, és que és una mica el que està dient, s'ajunta tot. No hi ha por a l'embaràs, la percepció de risc és baixíssima, ningú utilitza preservatiu, ni els 60, ni els 30, ni els 20, eh? El preservatiu és el gran desconegut.
3: L'altre dia parlava amb una amiga meva farmacèutica i parlem molt del preservatiu masculí, però del femení no se'n parla sí. mai. És com, dic, quants en pens tu de preservatius femenins? I em diu, cap. Dic, venc no, els masculins, però els femenins no se'n ven cap.
2: No, es fan servir poquíssims. Jo ja estaria content amb que s'inundés el mercat de preservatius masculins, eh? Mm-hmm. El femení està molt bé, però és més complex, té un altre... I està molt bé, tant de bo es faci servir. Però només que es fes servir el masculí... I un altre aspecte, en els últims 10, 15, 20 anys, fàrmacs per la disfunció erèctil. Mm-hmm. Cosa que fa 20 anys no existien, i ara, cada vegada, hi ha més medicaments que permeten que l'home pugui tenir una relació sexual sense la problemàtica o disminuint la disfunció erèctil. En definitiva, acaba apareixent un nombre molt elevat de malalties de transmissió sexual. Què es pot fer amb això? És tan senzill i tan complex com entendre que el preservatiu és el mètode més eficaç, sense cap dubte, per frenar les ITS. Això és el primer. I el segon, que els metges, el personal sanitari, davant d'una lesió, encara que tingui 70 o 80 anys, que pogués ser una ETS, l'ha de descartar. Perquè no és infreqüent que ho sigui. I si ho té, aquella persona ho passarà a una altra. I aquella a una altra. I si no tallem la cadena, doncs tindrem un nombre elevadíssim. Actualment tenim moltes proves molt senzilles que en qüestió d'hores o d'un dia o dos li dius a aquella persona, efectivament, vostè té una sífilis, vostè té una gonorrea, té una clamídia, té un herpes, etc. I això també és important, eh? Això és molt important.
3: Ara mateix també s'està instaurant, s'està començant a medicar molta població amb el PrEP, la PrEP, que és per sí. evitar que puguis agafar l'OVIH. I clar, ja sembla sí. que com ja prens això, la resta no tenen importància.
2: Si tu t'infectes del VIH, tens una infecció potencialment mortal. Si tens una infecció per gonococ, pots tenir complicacions urològiques, etc., però no et moriràs. Morir. O difícilment et moriràs una clamídia. Aleshores, efectivament, hi ha com una gradació. I la PrEP, que és totalment important, que és molt necessària, ha d'anar acompanyada d'un intent d'evitar el reste de malalties de transmissió sexual. Perquè si jo em prenc la medicació de la PrEP, em dona, entre cometes, una llibertat de relacions sexuals múltiples, o amb molta gent, però està evitant que es transmeti el virus de la sida, però no el gonococ, la clamídia, la sífilis, l'herpes, etc. Tenir el virus de la sida no és una bona notícia. Encara és pitjor no sapigueu que ho tens, eh? Però el virus de la sida és una malaltia que sense tractament és mortal. I, de fet, una cosa que des de fa un any i pico amb l'administració Trump ha eliminat els fons de profilaxis del virus de la sida està augmentant de forma exponencial a països on estava molt controlat, com són, evidentment, els països de l'Àfrica. No és el nostre cas és un altre escenari, no? Però el virus de la sida és la malaltia de transmissió sexual més greu que podem tenir. Les altres no són cap broma, eh? La sífilis, la gonorrea, la clamídia, el papiloma humà. Ara els nostres nens els vacunem, perquè el papiloma humà acaba sent la causa que està sota de l'aparició de múltiples càncers a la zona genital. etc. Totes tenen la seva importància, però si a mi em tinguessin que dir has d'eliminar una, sense cap dubte seria el VIH. I hem de fer un pas endavant, que és l'educació. I en el moment en què socialment entenguem que perquè una persona que vulgui tenir relacions amb mi posi sobre la taula el preservatiu, això ha de ser algo natural i lògic, fins que no arribem a això, no controlarem el tema.
1: Quin impacte tenen les xarxes socials i la pornografia en la percepció del risc?
2: Les xarxes socials i la pornografia el que fan és eliminar la percepció de risc. És a dir, no, això no existeix, és raríssim. Nosaltres aquí, a l'Hospital Clínic, cada any atenem a més de 2.000 persones amb contactes de risc que venen a buscar la profilaxi post-exposició. Uh-huh. És a dir, persones que diuen fa 12 hores que he tingut una relació sexual de risc. Dius, amb qui? Diu, no sé ni qui era. Llavors, li donem una medicació per intentar que no s'infecti. O sigui, més de 2.000. I la percepció del risc ha baixat de forma quasi com vasos comunicants amb l'increment de malalties de transmissió sexual.
3: Està clar. Josep Malloles, cap de la unitat de VIH/SIDA, Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona. Gràcies, fins ara.
0: Ràdio Vila-Sacra.
4: Tu pots ser part del canvi.

¿Te imaginas un Monashins? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millor hora del món.

calzoncí, comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent venuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu. Espero que t'agradi. Som aquí un dijous més per passar una bona estona, bona música sobretot, això sí, no tinc gàbia, o sigui que ho puc dir, bona música, ja en dies que tontos, no? Però bueno, normalment és bona. Avui tenim de fons una mica de música celta, perquè l'altre dia vaig estar en un concert de música celta i m'agradava i ho vaig posar molt bé. No puc dir una altra cosa. Comencem? Vinga, Daniel Nicol, Save Me, una mica de blues. Entre celta i blues anirà la cosa avui.

controls, a més és d'aquells que diuen, vinga, va, adéu, tu, no ens compliquem la vida. En Pep ballant els controls i Pep ballant a la veu. Avui una mica tocat, doncs pues no, és que és, depèn si la faig abans de la migdiada o després de la migdiada. Llavors estem així, no? Relaxats, amb un glob de mimosín, en la qual cosa, doncs pues bueno, estàs disfrutant i mirant de passar-ho bé. I les calors, pues aquest cap de setmana han afluixat, en la qual cosa podem estar més tranquil·lets i disfrutar més de la parella, distrar-te una estona més i abraçar-te més i donar-te petons i estimar-te més. Robin Rogers, Dark Love, aquí a Generacions.

La música celta de fons, suposo que se sent. És que, clar, estic fora del meu habitat, com els animals que s'estan cremant els habitats. I mira, ja que parlo d'això, volia deixar-lo anar perquè dius, vacances, bueno, no et sembla raro? A tu, els jutges, que els jutges passen de tot, els importa una merda tot, però bueno, a tu, els jutges, la policia, la Guàrdia Civil, o sigui, avui declaren que és una zona com aquí a l'Empordà que posaran molins energètics i què passa? Que, ostres, els declaren avui que ho faran i demà passat l'incendi, o els 10 dies un incendi. Per què? És molt senzill. Si jo cremo el bosc, si jo cremo la muntanya, si jo cremo tot això, no em tinc que gastar 3 o 4 milions d'euros o més en netejar-lo. Què faig? El cremo. L'autorització d'aquí dels polítics i del govern i la Generalitat o la comunitat autònoma que sigui. Sí, Almeria, l'incendi aquest tan gran. Ostres, havia això. I després dius, ostres, però a Guadalajara no passava això? No volien posar molins? No. Què volien posar allà? Pues treballar les mines d'or. Que volien buscar això que és moltíssima aigua llençada perquè sí. Llavors què? Pues la cremem i ja està. I els de Guadalajara que es fotin, que havien dit que no volien això. Pues aquí tens la informació, per si la volies saber. Laurie Morvan, shake you. Tell feathers. Aquí, a Generacions. Informació, música i bon rotllo.

sembla que sempre són els polítics, aquestes alimanyes que tenim aquí a sobre, dius, si els votem nosaltres, bueno, que vagi a votar, clar. Jo soc antivacunes, antisistema, antivotar. Per què? Perquè dius, a l'Illa mateix, ja que estem aquí a Catalunya, a l'Illa, si des de que va ser alcalde a la Roca del Vallès ja va tenir merders i encara segueix ahí, o sigui, no l'han caçat mai o no el volen caçar, perquè bueno, ara el Zapatero, el jutge que l'està jutjant, va ajudar el seu fill. Tu creus que ho farà bé? És que tinc ja tant de fàstic cap als jutges, perquè no em confio en ells. Els bons els engarjolen. Hi ha una a la presó que porta ja 2 anys. Per què? Perquè volia detenir a la dona del president i ha anat a per ell. El PP els matava. A un inclús el va matar a Argentina. El van enviar allà a fer un curs de no sé què, o a fer unes conferències, i el van fotre allà 2 trets. Argentina, no sé si et sona les hòsties que donaven el futbol en la final. Bueno, tot va ahir una mica lligat, no?

Bé, et deixo descansar una mica perquè estiguis tranquil, tranquil·la. I, bueno, això que fan els polítics, no? Tanta cultura, tanta a favor de la dona, a favor de la igualtat, i sempre deien ellos, elles. Perdona, però és que segons el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Catalana i la Castellana, primer va elles i després ellos. Polítics de merda que no s'entenen de res, però queden bé i els segueixen aplaudint, no? Però bueno, és el que tenim. Vinga, va, dona un descans, vale? Anem directes a la música. David Gogo, Please Find My Baby. Bueno, pues una cosa així, disfruta aquí a Generacions.

left from home. Ja veus, avui sembla que l'estem encertant, no? Blues rock, rock blues, digue-li com vulguis. I el que t'he dit, te dono un descans. No sé, igual són 4 minuts que igual és fins la setmana que ve. Per què? Perquè, bueno, estic aquí de vacances a l'Empordà amb la meva xicota, que ves estar a l'Empordà quan no és juliol ni agost. La resta del temps està bé. La gent, doncs, estem més cap allà, com sempre, no? Però és que després quan viatges per ahí te dones compte que la gent està molt cap allà, sobretot els que estan vacunats, pubisons, tu. Ara que han desvelat el 5G i el 6G, pues resulta que estan fent por ahí que estiguis, bueno, una mica més cardat, no? Però bueno, disfruta-lo, no? Si estàs vacunat, ja saps, remolatxa, que no me recordo com es diu en català, la remolatxa, els ràbans i pastanaca i pues això, coses que siguin de color vermell, i això te netejarà la sang i te salvaràs d'una mort segura, o sigui, un infart, una repentinitis, coses d'aquestes que estan donant i que els metges que estan pagats per els laboratoris pues no fan ni cas. Hi ha alguns que no, que sí que són metges, la resta no donaré això. Tip-top, aquest grup, Take Your Time, My, no, My Not To Love, vale? Pues eso, que és que ja me disparo i te volia donar descans i no te l'he donat, ara te'l faré.

aquesta música s'assembla més a la que vaig escoltar jo dissabte. Et movia, et treia del llit, o sigui, del llit, perdó. Et treia del seient, t'aixecaves i a mirar i a veure com ballaven les noies, que ho feien de conya, tu. És que no es van equivocar, o almenys jo no el vaig veure, no es van equivocar ni una, tu, impressionant. Taconeo, unes sabates super de 2 centímetres ben bé de ferro allà per el taca-taca-taca, no el del joven del futbol, el de tiqui-taca, no, el taca-taca. I bueno, pues ja que estem amb el taca-taca i t'he dit que te donava un descans, aquí tenim a Tim Carter i el seu Shivering Generations.

0: Pepa, si vols saber qui era en el grup, que bueno, és un grup de la que s'ha juntat gent de Segovia, de Ávila, del centre de la península, que els agrada la música celta, i han dit, pues va, vinga, va, ens unim aquí, toquen molt bé el violí, la flauta, tot, o sigui, em va agradar moltíssim, i ho van fer molt bé. Iris Travel, es deien, os diuen, que encara no els moriré, no els mataré, eh? Vinga, seguim aquí disfrutant de la bona música. Hada Moore, Keep Going. És una, aquesta de les Dalton, és en directe? No. Aquesta és de, espera que ho miro, que ho miro bé per després no... Ah, no, Classic Soul Life in Coffee. Bueno, pues eso. Hada Moore.
1: Tired now. But you ain't through yet.

Ostres, pues no me'n recordava jo de Hadamul, que alguna vegada l'he sentit, de, bueno, clàssica del jazz. I ara ens anem, t'he dit que tenen un descans, vale? Doncs vinga, Kid Rock First Kids Edition, drinking, cuidado, beer with that. Bueno, el que et dic sempre, si tens que beure, beu, però que no sigui amb alcohol. Després, quan s'hagi passat l'estona i arribis a casa o a destí i tinguis que estar allà moltes hores parat, però bueno, un cubata, qui li diu que no un cubata? Pues si tens que conduir, digue-li que no, vale? Vinga, Kid Rock First Kids Edition, drinking beer with that generations.

Veus, amb lo bé que anàvem en els grups primers que han fet i tallem la cançó així en plan ràpid, Daniel Nicole, Robin Rogers, pues ara que se'ls ha donat per fer-ho una mica més llarg, però bueno, anem tallant-lo nosaltres i ja està. Bueno, el tallo jo, vaja, que nosaltres, pues això, que el tallo jo i fora, i s'acaba el problema. Kill Rock Fears, Kill Sedition. Sí, sembla el mateix, és que són els mateixos, no? Però és una altra cançó. Good Time Looking For Me. Perquè descansis de política i de merdes d'aquestes i disfrutes, pues bueno, de la velada i d'on estiguis. Si estàs al xiringuito a la playa, pues oye, el cubata i dintre l'aigua, però després recorda que tens que tornar a casa. Ui, m'ha donat pel cubata, eh? Vinga, va, no, alcohol, res, aigua. Aigua amb gas, que va molt bé, o sifó, que neteja tot el cos. El sifó neteja la sang. I a més, en els, alguns supermercats d'aquí tenen sifó amb els... I tenen... M'explico, no? I tenen el sifó en ampolla, la qual cosa neteja el cos. Perquè amb aquesta suada necessites aigua bicarbonatada amb una mica de sal, que és el que tenen aquestes ampolles, i així recuperes els electrolits que treu el que és la suor. Vinga, Kid Rock Fears Kids.

i amb aquesta hem arribat al final d'aquest programa, que espero que t'hagi agradat. La primera mitjoreta ha sigut informació. De vegades ho dic amb una mica enfadat, sí, perquè els que tenen que fer alguna cosa no ho fan, i la hija de la gran de la von der Leyen està ahí donant pel cul i ningú l'ha posat i ella està ahí. És que em sembla increïble, tu. Bueno, què vols que et digui? Pedro Sánchez aquí aguantant, que fa ja no sé quants anys que porta, però segons la Constitució és 4 anys, però tampoc està ahí. Però si Elilla també està ahí, amb tota la persecució que ha tingut i tot el que ha fet, però està ahí. El Feijó, que Dios nos ampare, com entra aquest tio que volia imposar les vacunes per collons en galec, no sé com es diu en galec, però m'agradaria. Bueno, tota aquesta merda és la que t'explico. I que dius, hòstia, pues està el món fet una merda. Pues sí, que l'hem deixat nosaltres així, pues també. Bueno, que disfruta la vida, que si estàs a la carretera si estàs controla, no veguis els que van al voltant teu tampoc, aigua i sucs. Després ja quan arribis a casa o al xiringuito, al bareto de baix de casa teva i després puja, no tens que conduir, pues bueno, una cerveseta, un cubata, que avui m'ha durat per el cubata. Pues eso, que t'estimo, t'espero aquí el proper dilluns, 11 a 12 de la nit, la millor música del món, Generacions. Fins la propera, amics, us estimo, petons i amigues, i quan dic amics és en general, ¿vale? Jo la tonteria aquesta de la E, no, como que no la llevo. Me autopercibo como mujer, pues mira, puf, punti. Vinga, fins la propera setmana, amics, petons.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Bona nit.
4: El 1 d'agost, el Gent Rosa reunirà en un mateix camp de regates embarcacions de totes les disciplines, des de vela lleugera i el foil fins a creuers i windsurf. La Badia de Roses tornarà a ser l'escenari d'un dels esdeveniments nàutics més emblemàtics i vistosos de l'estiu a l'Alt Empordà. La travessia Golf de Roses 2026, organitzada pel grup d'esports nàutics de Roses. La cita tindrà lloc el pròxim 1 d'agost i destaca per ser una competició única en el seu format, ja que aconsegueix agrupar en un sol camp de regates totes les seccions i disciplines del club. Dins del marc de la jornada festiva i esportiva s'hi disputen tres proves de gran tradició local. El 15è trofeu Vintage, el 12è memorial Eloi Borràs i el 6è trofeu Windsurf Memorial Cris Barceló. Al finalitzar la jornada de navegació se celebrarà el lliurament de premis segons el palmarès de les diferents categories.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser aquí per portar-vos una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Semblava que Kirk Douglas s'anava a derrotar el temps i a l'espai, que seguiria complint anys sense fi. Un segle, 101, 102, 103, i el seguirà complint perquè la llegenda no morirà mai. Ha mort Isur. El seu nom real és Isur Danielovich Dembski. Però Kirk avui és immortal. Quedaran escrits de Jo soy Espartaco, el llançament de destrals per la presa de la fortalesa de los vikingos, la fúria de senderos de glòria. Quedaran les 7 pel·lícules amb el seu amic Burt Lancaster. Només desapareix un cos, però queda la seva empremta. Però abans d'endinsar-nos en aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/la llanterna màgica.
1: Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: El passat 5 de febrer va morir Isur Danielovich Dembski, més conegut professionalment com a Kirk Douglas. El llegendari actor que va encarnar Espartaco només va obtenir un Òscar honorífic a la seva trajectòria. És per això que avui ens hem volgut acostar una mica més a la vida i trajectòria professional del darrer gran actor del vell Hollywood que ens ha deixat als 103 anys. Els pares de Kirk Douglas eren camperols jueus procedents de Chabasi, un districte de la regió de Maguilov a l'Imperi Rus, actualment Bielorússia. El seu pare, Herschel Danielovich, es guanyava la vida venent menjar i fusta a la població d'Amsterdam, a l'estat nord-americà de Nova York. Però aquest precari treball no li donava per mantenir les seves 6 filles i el seu fill, Kirk, nascut el 9 de desembre de 1916. El seu pare va abandonar la llar familiar quan Kirk només tenia 5 anys. Fruit d'aquesta situació, Kirk va haver de començar a treballar des de molt jove. El jove venia refrescos i dolços al carrer i també va estar repartint diaris durant una temporada. El seu primer contacte amb el món de l'actuació es va produir a l'escola primària. Posteriorment, a l'Institut d'Educació Secundària Wilbur Lynch High School va guanyar una medalla per recitar el poema Across the Border.

Als 17 anys, finalitzant els estudis secundaris, va voler matricular-se a la universitat, però el seu sou com a dependent d'uns grans magatzems no li permetia poder-se pagar els estudis. Tot i això, Douglas va decidir presentar la seva sol·licitud per ingressar a la Universitat de St. Lawrence, directament al degà del centre, que el va admetre a canvi de que Douglas treballés primer com a jardiner i posteriorment com a bidell del centre durant el període de la seva formació. Douglas va estar a St. Lawrence des de 1935 fins a 1939, llicenciant-se a la carrera de Filosofia i Lletres. Durant aquests 4 anys de facultat, Douglas també va destacar en altres activitats, especialment en lluita lliure, arribant a ser campió invicte de St. Lawrence i guanyador del campionat de lluita lliure universitària. També va participar en un grup de debat i de teatre, formant part del grup de teatre The Mamers.

Un cop graduat, va aconseguir una beca per ingressar a l'Acadèmia Nord-Americana d'Art Dramàtic de Nova York, on va estudiar interpretació durant 2 anys. Va ser en aquest centre on va conèixer a Lauren Bacall. El fill del drapaire, com solia presentar-se amb orgull, va fer el seu debut a Broadway l'any 1941, amb 25 anys. L'actor va debutar amb una obra anomenada Spring Again, protagonitzada per Sir Charles Aubrey Smith. Després d'interpretar petits papers en el teatre, es va allistar a l'exèrcit per combatre a la Segona Guerra Mundial. Finalitzat el conflicte, l'actor torna a Broadway per representar petits papers i participar a l'obra Les tres germanes de l'autor rus Anton Chekhov. Un dia, a casa d'una amiga, fullejant la revista Life, apareixia una preciosa model i actriu anomenada Diana Dill, amb la que havia coincidit uns anys abans a l'Escola d'Art Dramàtic i amb la que es casaria el 2 de novembre de 1943. La parella va tenir 2 fills, Michael i Joel. Douglas també va estar treballant a la ràdio abans de començar a treballar en el món del cinema, ja amb el nom artístic de Kirk Douglas. If you...

0: La Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El debut de Douglas en el cinema es va produir gràcies a l'ajut de Lauren Bacall, que el va recomanar al productor i caça talents de la Paramount, Halby Wallis.

i a Electra les sienta bien el luto, dirigida per Dudley Nichols. Posteriorment, Douglas va començar a treballar per la 20th Century Fox, on debutaria l'any 1948 amb Muralles humanes, i treballaria per a directors com Joseph L. Mankiewicz a Carta a tres esposes. L'any 1949, la seva carrera dona un gir quan interpreta un boxador a la pel·lícula El ídolo de barro, de Mark Robson, on per la seva interpretació l'actor és nominat a l'Oscar. Douglas havia rebutjat un paper a El gran pecador amb Ava Gardner i Gregory Peck per formar part de El ídolo de barro. La pel·lícula va ser mereixedora de 6 nominacions, però finalment només es va endur l'Oscar a millor muntatge.

Després de signar un contracte en exclusiva per la Warner Bros., Douglas va protagonitzar una sèrie de pel·lícules que van consolidar la seva carrera. El trompetista de l'any 1950, la biografia cinematogràfica del trompetista de jazz Bix Beiderbecke, dirigida per Michael Curtiz, i on l'actor compartia cartell amb Lauren Bacall i Doris Day.

Un dels seus primers grans personatges va ser el del periodista Chuck Tatum a El Gran Carnaval, producció de 1951 dirigida per Billy Wilder, que retrata el rescat d'un home sepultat en una cova per aconseguir el seu gran reportatge i recuperar el prestigi perdut. Però a Cautivos del Mal, de Vicente Minnelli, afegia un toc de sofisticació a la línia dels seus personatges, durs e inflexibles, en un paper per al que va obtenir la seva segona nominació a l'Oscar. En aquesta pel·lícula interpretava el productor de cinema Jonathan Shields, que manipula i gairebé destrueix les vides dels seus col·laboradors més directes, el director, guionista i l'estrella de la pel·lícula, interpretada per Lana Turner, per tal d'aconseguir l'èxit. De les 6 nominacions que va rebre la producció, millor actor, actriu de repartiment, guió adaptat, fotografia, direcció artística i disseny de vestuari, les va guanyar totes, excepte la de millor actor, que havia de recaure en Kirk Douglas.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: L'any 1951, Diana Douglas li va demanar el divorci degut a les seves infidelitats. L'actor va tenir relacions amb Pierre Angeli, Anne Southern, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Jean Tierney, Joan Crawford, Patricia Neal, Mia Farrow i Faye Dunaway, com ell mateix declara a les seves memòries. Un cop divorciat, també va tenir relacions amb Thierry Moore i Debbie Reynolds, entre d'altres. El 29 de maig de 1954, Douglas es va casar per segona vegada amb Anne Mars Bidens, una agent de premsa a la que va conèixer durant el rodatge de Acto d'Amor, producció francesa dirigida per Anatole Litvak, i amb la que va tenir dos fills, Peter i Eric.

Durant la dècada dels 50 va interpretar sota les direccions d'alguns dels millors directors del moment una sèrie de papers que van forjar la seva llegenda com a actor i el van convertir en un dels favorits del públic i de la crítica. Brigada 21 de l'any 1951, film policíac dirigit per William Wyler, o Rio de Sangre, on va treballar les ordres de Howard Hawks, són dos dels títols que més fama li van donar. L'any 1954, Douglas va participar en la superproducció de Walt Disney, 20.000 leguas de viaje submarino, per la que va guanyar $175.000. Aquest va ser el seu major èxit després de El ídolo de barro. En els següents anys va participar en produccions com La pradera sin ley, de King Vidor, i Hombres temerarios, de Henry Hathaway. Poc després, l'actor va fundar la seva pròpia productora cinematogràfica, Brina, anomenada així en honor a la seva mare, i va realitzar la seva primera pel·lícula ja com a productor, Pacto de Honor, dirigida per André de Toz. La seva força i caràcter el van fer destacar en el gènere del western. En aquest gènere hem de fer especial menció a les seves col·laboracions amb el director John Sturges. La primera d'elles va ser Duelo de Titanes, de l'any 1957, i la segona, El último tren de Gang Hill, dos anys més tard, on interpretava un xèrif que persegueix els assassins de la seva esposa índia.

Minnelli es va convertir en un dels directors fonamentals de la seva carrera. Ambdós van tornar a col·laborar a El Loco del Pelo Rojo, la biografia del pintor Vincent van Gogh, per la que Douglas, en una de les seves grans interpretacions, va obtenir la tercera nominació a l'Oscar, així com el Premi de la Crítica de Nova York. Anthony Quinn l'acompanyava interpretant el seu amic, el també pintor Paul Gauguin. Dos setmanes en otra ciutat va ser la tercera i última de les col·laboracions del director amb l'actor. Ambientada en el món del cinema, Douglas dona vida a un actor en plena decadència que lluita desesperadament per la seva darrera oportunitat. Si el paper de Minnelli va ser fonamental en la seva carrera, no menys important va ser la seva col·laboració amb Stanley Kubrick. Senderos de Glòria va ser el seu primer treball junts. Escrita pel propi Kubrick en col·laboració amb l'escriptor de novel·les policíaques Jim Thompson, el projecte no va veure la llum fins que el propi Kirk Douglas es va interessar personalment i va decidir produir-lo mitjançant la seva companyia, Labrina Productions.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
1: Tres anys més tard va tornar a col·laborar amb Kubrick a Spartaco. Douglas interpretava l'històric líder esclau Spartaco que es va alçar contra el poder dels amos a la Roma imperial. Sens dubte, un dels grans papers de la seva carrera i pel que més se'l recorda. Laurence Olivier i Tony Curtis completaven el repartiment. Spartaco és juntament amb Ben-Hur, de William Wyler i protagonitzada per Charlton Heston, una gran superproducció del cinema històric. El cert és que Kubrick no va estar liderant el projecte des dels seus inicis. La primera setmana de rodatge era Anthony Mann el que seia la cadira del director, però tenia contínues diferències creatives amb el productor del film, Kirk Douglas, que volia una producció menys clàssica del que Mann pretenia. Finalment, Douglas el va acomiadar i va contractar a Kubrick. L'actor volia un director el que pogués controlar i va triar a Kubrick per la bona relació que havia tingut amb ell a Senderos de Gloria. El director, per primera i última vegada en la seva carrera, no tenia poder sobre el guió de Dalton Trumbo, on no falten les referències polítiques. De fet, podríem dir que Spartaco és possiblement la més gran pel·lícula política de la història del cinema, l'etern enfrontament entre el poble sotmès i les injustícies de la poderosa tirania. L'obra mestra va rebre 6 nominacions i en va guanyar 4. El millor actor de repartiment per Peter Ustinov, millor fotografia, disseny de producció i vestuari.

la dècada dels 60, Douglas va treballar a Un estranyo en mi vida, de Richard King, i El último atardecer, western on Douglas compartia elenc amb Rock Hudson i Dorothy Malone. Pel que té a veure amb les pel·lícules de producció pròpia, les coses no li van acabar de funcionar del tot bé. Ciudad sin piedad, Los valientes andan solos, Silencio de muerte, Tres herederas, El último de la lista i Siete días de mayo. L'any 1963, Douglas va tornar a Broadway per protagonitzar Alguien voló sobre el nido del cuco i fins i tot va voler portar a terme una adaptació cinematogràfica, però no va aconseguir el recolzament necessari. Així que va cedir els drets de la novel·la de Ken Kesey al seu fill Michael. La versió cinematogràfica, amb Jack Nicholson al capdavant de la pel·lícula, va ser tot un èxit. Guanyadora de nombrosos premis internacionals, Alguien voló sobre el nido del cuco va ser la segona pel·lícula en obtenir els cinc principals premis de l'Acadèmia. Millor pel·lícula, director, actor, actriu, per Louis Fletcher, i guió adaptat. Fet que només havia aconseguit fins aquell moment la producció de 1934, Sucedió una noche, dirigida i produïda per Frank Capra i protagonitzada per Clark Gable i Claudette Colbert.

0: La tornada de Kirk Douglas a la gran pantalla va compartir temàtica militar. Primera victòria i Los héroes de Telemark l'any 1965 i La sombra d'un gigante i Art de París l'any següent. Posteriorment, l'intèrpret va participar en dos western que no van tenir massa èxit: Camino de Oregón amb Richard Widmark i Robert Mitchum i Ataque al carro blindado amb John Wayne. No va ser fins l'any 1969 en què Douglas va tornar a ser mereixedor de l'aclamació de la crítica pel seu treball a El Compromiso. La seva forta personalitat el portava a topar sovint amb els directors, així que en els 70 va decidir arriscar-se i començar a dirigir els seus propis films. Va debutar en aquesta faceta amb Pata de Palo de l'any 1973, que va resultar un fracàs estrepitós. L'actor va començar a treballar per a la televisió als 57 anys, veient que s'estava acabant el seu moment daurat a la gran pantalla. D'entre tots els treballs per la televisió, destacà el seu paper protagonista a la versió musical de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, a més per la NBC, al costat de Michael Redgrave, Stanley Holloway i Donald Pleasence.
1: Has anyone seen Henry Jekyll lately?
2: Not since the Danvers dinner party.
3: I came upon his man Poole the other day.
1: Oh, what did he say?
3: Oh, the Jekyll's been very, very busy. Locked in his laboratory, his working day and night. Were it not for purchasing his chemicals, he'd never get a breath of air. I'd never ask, of course.
4: Of course,
1: of course.
3: But what's he doing in there?
1: Tuesday last, you may recall, the moon was rather bright. As I passed, I chanced to see the printing on the package there beside his door. I'd never ask, of course.
3: Of course,
4: of course.
1: But what's the arsenic for?

els darrers anys de carrera, Kirk Douglas va dedicar bona part de les seves energies a la producció, així com a l'escriptura de la seva biografia titulada El hijo del trapero i publicada l'any 1988. L'any 1981 va rebre la Medalla de la Llibertat atorgada pel president dels Estats Units i l'any 1985 la Legión d'Honor de la República de França. 11 anys després, l'Acadèmia de Hollywood li va concedir un Òscar per la seva carrera cinematogràfica i el 2001, al Festival de Cinema de Berlín, li va entregar l'Os d'Or en reconeixement a la seva trajectòria com a actor. Kirk Douglas va morir el passat 5 de febrer als 103 anys, havent aconseguit de sobres l'objectiu del personatge al que va donar vida a El ídolo de barro, Mitch Kelly. No vull ser tota la meva vida un "escolta tu", vull que la gent em digui senyor. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Bona nit.
2: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava.
1: No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La passada setmana vam dedicar-la a la desconeguda I Masnadieri, la poc coneguda òpera de Verdi que va estrenar a Londres amb un èxit clamorós. Avui de nou, una obra poc coneguda del geni italià, Il Corsaro.

0: Il Corsario, és a dir, El Corsari, és una òpera dividida en tres actes, amb música de Giuseppe Verdi, i llibret en italià de Francesco Maria Piave, tot i que basat en el poema El Corsari de Lord Byron. L'estrena va ser el 25 d'octubre del 1848 a l'actual Teatre Verdi de Trieste. En quant als personatges que apareixen en aquest Corsari, Corrado és el capità dels pirates, un tenor, Medora, l'amor de joventut de Corrado, paper per soprano, el paixà Seid és el paixà de Coron, un paper per baríton, Gulnara és l'esclava favorita de Seid, paper aquest per soprano. Aquests són els personatges principals que intervenen en aquest poc conegut títol de Verdi. De fet, Verdi va expressar el seu interès en el poema de Byron, El Corsari, l'any 1844, quan estava planejant una òpera per Venècia, però no hi havia un baríton que fos l'adequat. Així, l'any 1845 havia de compondre tres òperes, una per ser estrenada a Londres, però es va trobar amb diverses dificultats, tal com ja us vam comentar al programa dedicat a Imaz Nadieri de la passada setmana. L'òpera que finalment es va estrenar a Londres, tot i la seva inicial, que era que fos Il Corsaro, finalment va ser, com dèiem, Imaz Nadieri. Però Verdi ho va descartar en trobar l'òpera massa freda i teatralment ineficaç. Per tant, Imaz Nadieri es va convertir, com dèiem, en l'òpera per a Londres, i Verdi i el seu ajudant Emanuele Muzio van viatjar a la capital britànica a finals de 1847 per la seva estrena, que es va celebrar el 22 de juliol d'aquell 1847. Després, el compositor va tornar a París, on va romandre durant dos anys, mentre que Muzio va tornar a Milà. Després d'Imaz Nadieri, per tal de satisfer l'òpera que tenia pendent per Lucca, Verdi va proposar Il Corsaro. Se li va oferir una contraproposta, però que va rebutjar, i des de París, al febrer del 1848, Verdi va enviar la partitura completa a Lucca a través del seu col·laborador Muzio. Malgrat que Verdi ja era un compositor de gran èxit a Itàlia, l'estrena va passar molt desapercebuda, en bona part a causa de diversos problemes a l'hora de posar en escena el títol. Tanmateix, a més de la ciutat de Lucca, l'òpera es va representar a Milà, Turí, Mòdena i Venècia l'any 1853. En tot cas, anem a conèixer aquest Il Corsaro de Verdi, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. L'acció del primer acte d'Il Corsaro de Verdi comença al vaixell de Corrado, a prop de l'illa. L'illa està controlada pels corsaris o pirates. Un cor introdueix a Corrado, el capità dels pirates, que està a l'exili. Lamenta la seva condició actual, però rep una carta amb informació militar sobre el paixà turc Seid. El convenç de navegar amb els seus camarades i immediatament comença a reunir les seves tropes. Canta Josep Carreras.
1: Oh,

La següent escena d'Il Corsaro de Verdi es desenvolupa a la casa de Medora. Medora està sola i està ansiosa pel retorn de Corrado. Acompanyada de la seva arpa, canta una preciosa ària, però vagament sinistra. Un pressentiment sembla dir-li que les coses sortiran malament. En tot cas, canta des d'una veu angelical la soprano catalana Montserrat Caballé.

Quan finalment arriba Corrado, els dos canten un duet que capta tant la serenitat del seu amor com la incertesa del seu futur. Medora demana a Corrado que no marxi, però finalment parteix per anar a enfrontar-se al Paixà. Jesse Norman és Medora i Josep Carreras, Corrado, els dos dirigits per Lamberto Gardelli.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els moments d'òpera. El segon acte del Corsaro de Verdi comença a l'harem del paixà Seid. Les esclaves de l'harem tenen cura de Gulnara, el favorit del paixà. No obstant això, Gulnara no està satisfeta amb les atencions del paixà. Ella es burla de la vida a l'harem i vol la llibertat i l'amor veritable. Un eunuc convida Gulnara a un banquet de celebracions anticipant la victòria del paixà en la imminent batalla marítima amb els corsaris. Ella expressa l'esperança que alguna cosa millor li pot esperar a la vida, somiant que els corsaris les alliberaran i les dames de l'harem li diuen que sou l'esperança de totes. Montserrat Caballé és de nou Gulnara.

Said i els seus homes expressen els seus sentiments que Alà els protegirà. Un esclau pregunta al Baixà si un mariner, que aparentment ha estat escapat dels corsaris, podria ser admès. Said li atorga una audiència i l'interroga. De sobte tothom s'adona que hi ha flames al mar. La flota del Baixà està cremant. A mesura que el mariner es treu la seva disfressa i es presenta com a Corrado, els seus corsaris envaeixen el banquet i es produeix una batalla. Al principi sembla que Corrado i els seus homes guanyaran, però cometen un error fatal. Veient que l'harem està cremat, Corrado decideix rescatar Gulnara i les altres dones. Això dona temps al Paixà i als seus homes per reagrupar-se. Prenen aleshores presa Corrado i Said se li confronta i condemna Corrado a una mort espantosa, però Gulnara li mostra gratitud per haver-la salvat a ella i a la resta d'esclaves. A més de carreres i cavaller, Gian Piero Mastromei és el Paixà Said.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte. Seguim els moments d'òpera. A l'inici del tercer acte d'Il Corsaro de Verdi, Said està gaudint de la seva victòria, però no està del tot satisfet. Té por que Gulnara, la seva favorita, s'hagi enamorat de Corrado. Assegura que la mort de Corrado s'apropa, ja que té set de venjança. Gulnara reconeix que estima a Corrado i això enfurisma a Said. Montserrat Caballé és Gulnara, mentre que Gian Piero Mastromei és Said.

Corredor, després d'haver subornat un guàrdia per deixar-la entre la seva cel·la, Gulnara promet ajudar-lo, lliurant-li un ganivet per matar Seid. Corredor rebutja la seva oferta citant el seu honor com a combatent. També detecta els seus profuns sentiments per ell i li diu que està enamorat de Medora. Gulnara surt d'escena dient que, malgrat tot, matarà Seid. De nou, cavaller i carreres.

0: La darrera escena d'El Corsario de Verdi no podria ser més tètrica. Medora ha begut un verí per morir, motivada per l'absència de Corrado. Però en aquell moment el vaixell que transporta a Corrado i Gulnara apareix a l'horitzó. Quan arriben, Corrado i Medora s'abracen. Però cada personatge relatarà els seus sentiments. Corrado comença explicant com ell i Gulnara es van alliberar, però l'alegria es trenca quan mor Medora a causa del verí que ha ingerit. Tot i que els seus homes intenten detenir-lo en veure morir a la seva estimada, Corrado decideix saltar al mar des d'un penya-segat i així acabar també morint. Aquest és el trist final d'Il Corsaro de Verdi. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. Oh!